0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: En la nostra secció, la Fundació Té una Vida, continuem parlant de l'obesitat infantil, de com combatre-la, de previndre aquesta malaltia que afecta, la veritat és que, a molts xiquets i xiquetes de València i de la comunitat valenciana. I avui li toca el torn al doctor Julio Álvarez, del Servici de Pediatria de l'Hospital General.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Diego López, per banda esquerra, ho intenta l'Asturià, buscant allà Javi Guerra, volia fer-se una topassada, ojo que entra Diego López, ojo que entra Diego López, Islari, Diego López, Diego López, gol! ¡Gol! ¡Diego López! ¡Diego López! ¡Diego López, gol! El gol de Diego López para inaugurar el marcador, para ficarse per davanti sin el Power Horse Stadium en el minuto 13. Diego López, que veo a fet el nouaje del València. Diego López, com ha marcat, com serenat per eixa banda esquerra, com li ha guanyat ahí la carrera al seu adversari. Que veo a fet, sí senyor, Diego López ajudant-se en Javi Guerra i la carrera de Diego López entra dins l'àrea, se queda sol i bata el porter de l'Almeria. S'avança el València, marca Diego López per davant el marcador 0-1. Javi Guerra busca el pase per Andrea Almeida. El balón que le queda a Fran Pérez. Ahora es Fran. Fran que intenta. Se va a acabar la frontal. Fran Pérez. El pase para Javi Guerra. ¡Gol!
2: ¡Gol!
1: ¡Gol! ¡Javi Guerra! ¡Javi Guerra! ¡Javi Guerra! ¡Javi Guerra! ¡Gol!
2: ¡El niño otra vez!
1: Javi Guerra, ha aparegut el de Xilet, sí senyor, quin passe li han filtrat ahí a Javi Guerra, en el 62, sensacional, i ahí el de Xilet, que torna a marcar per avançar al València, així en Almeria, quan estava passant per moments, per problemes, el València, ahí ha aparegut Javi Guerra per a ficar el 1-2 al marcador, para tornar a avanzar al Valencia.
3: Hola, soy Pauleta y os invito a escuchar todos nuestros partidos en VCF Media Radio.
0: Valencianista ahorra, repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro.
4: Cent anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre. Tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6. La ràdio del sentiment.
0: Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Media Ràdio.
1: El passe ahí per a Luis Rioja, desdobla Thierry, allà que se'n va Thierry, Thierry dins l'àrea, Thierry, Thierry, Thierry, Thierry, la pilota, oh! Gol! Hugo, Hugo, Hugo, Hugo, Hugo Duro, gol! El gol de l'empat del València! El gol de Hugo Duro per a reaccionar, per empatar el partit en el minut 52. Ahí estava el golejador del València, Hugo Duro, per a espentar ixa pilota. Ahí en la banda dreta, sí senyor. Luis Rioja que l'inicia, Thierry que se'n va. Molt bé el portuguès, la centrat i ahí l'ha espentat Hugo Duro per a empatar el partit 1-1.
5: Hola, soy César Tárrega. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
0: El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso. Diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
6: Bona vesprada, els parla Mestalla, la meua gespa.
2: L'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les

0: futbol, com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
1: Hola, soy Esther Gómez, sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Arriba Diego López, però està molt a sol. És a veure Diego López, busca Javi Guerra. És bona, no veure que arriba Javi Guerra. Javi Guerra dins l'àrea. La penxa, el balón per a Luis Rioja.
2: ¡Vamos! ¡Sí!
1: ¡Luis! ¡Luis! ¡Luis! ¡Luis Rioja! En el marcador, en el 44, arriba el gol de Luis Rioja para el Valencia. Sí, señor, que ben ejecutat esta tara y se ha jugado como en busque viste y el pase para Javi Guerra, que ve el de Chilete. Com ha entrat ahí sol i al final ha rematat Luis Rioja. Sí, senyor, que bé l'ha vist, que bé l'ha vist Diego López per a Javi Guerra. Ha entrat i l'ha col·locat perfecta a Luis Rioja, que de primeres, quin golaç, que bé l'ha executat el Sevilla, Luis Rioja. Balón, ara intenta una travolta Luis Rioja, vore Luis Rioja, el balón dins l'àrea per a Javi Guerra, Javi Guerra. ¡Oh! Javi Guerra, gol. Javi Guerra, gol. El 2-1 de Javi Guerra, Marimeu, quin golaça, quin golaça. El que ha marcat Javi Guerra, com ja farà en aquell gol davant el Valladolid per la salvació. També fa dos temporades ha aparegut Javi Guerra. Ahí està la jugada, sí senyor, en eixa banda dreta, el balón que li col·loca Javi Guerra dins l'àrea. Com defineix, com definís, mare meva, quin golàs, com ha definit Javi Guerra.
3: Hola, soy Hugo Duro, escucha todos los partidos en la radio oficial del club.
4: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra, esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot del nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
1: Javi Guerra, l'Italia, Javi Guerra!
4: T'informem cada dia amb rigor.
5: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
4: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
6: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
4: Sense oblidar-nos del Mestalla.
7: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
4: Ni del femení.
8: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
4: Ni de la Academia.
9: Y el juvenil se va a proclamar campeón d'un torneig a la Palma, Gran Canària, va guanyar la final al Real Madrid.
0: amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Hors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio, un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
2: Hola, soy Stoyle Dimitrescu. Escucha nuestros partidos a Radio Oficial del Club.
1: André Almeida, el pase para Rafa, mira por Rafa, mira, ya se mete gol.
10: ¡Vamos!
1: ¡Gol de Rafa! ¡De Rafa, de Rafa, mira, gol! ¡El gol del empate del Valencia! En el minuto 74, quin pase, sí señor, le han colocado ahí a Rafa Mir, y Rafa Mir el remata ahí, perfecta, pegadeta al pala, ha batuto Adriana, empata el Valencia, marca Rafa Mir, 1-1.
11: Hola, soy Pepe Lu, vive con la emoción de VCF Media Radio todos nuestros partidos.
12: Bienvenidos a Mestalla, un legado. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la terra de valentía.
0: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27. ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club. Una forma diferente de pertenecer. Una forma premium de crecer.
3: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.

0: Puchades, más que jugador, era su personalidad en el equipo lo que impresionaba. Era cuando él llevaba la pelota hacia adelante, parecía, hasta el público, parecía que se iba hacia adelante también. Era un hombre con mucho pundonor, mucha valencianía, era un hombre todoterreno en el medio campo. En mi época, impresionarme fue Claramunt. Era un hombre con el tren bajo, que decíamos, o decimos los entrenadores, muy fuerte, con una calidad técnica sensacional, un pundonor. Él quería todas las pelotas, él no tenía miedo a driblar mal, a que le saliera mal, él quería la pelota. Era impresionante. Se hicieron actos muy bonitos, aquellas bodas de oro, y ahora ya, pues a ver el centenario, de momento se están haciendo actos importantes. Esta semana pasada estuvo en Mestalla, han hecho Mestalla un museo por las puertas. Para mí era todo. Para mí jugar los domingos y sobre todo en Mestalla, ya 48 horas antes, si sabía que iba a jugar, era para mí todo, cada partido lo ha sido. Cada partido ha sido como si fuera mi debut o mi despedida. Es mi vida. Yo con 17 años, 16, 17, entré en el Valencia. Salí con 33, pero después he estado 15 o 20 años más entrenando al juvenil, al Valencia, de secretario técnico, otra vez al Valencia, tal, 20 años, hasta que me jubilé. Mestalla y el club, el Valencia, es mi segunda casa. El Valencia sería siempre. Y si podía ser futbolista, mejor aún. Eso por descontado.
1: El millor de VCF Media.
2: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.
3: València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa! Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de

0: Mira, ahora se ve un poco mejor, más definido,
1: Sí.
0: ¿ves? Tasato, Ugrinich, Javi. No, Javi. No, ahora, ¿quién es este? Este es Ugrinich, ¿no?
2: Sí, ahora estaba Javi en la media
0: Ah, no,
2: punta. Había cambiado de
0: Ugrinich,
2: posición
0: Guido,
2: en Ugrinich.
0: Javi y Sato.
1: Bueno, pues
0: Ahora,
1: vamos, que va a ser.
0: en defensa era un 5-4-1.
2: Sí, lo que pasa es que el que día Ricardo es que abans era Javi, el que estava caigant més a l'esquerra, ara n'està jugada està sent Filip Ugrinić. Jo crec que també dosificant-se ahir perquè el que cau a banda té alguna més de recorregut i jo crec que estan intercanviant posicions també entre ells per a anar alternant-se.
1: Bueno, pues jugant ara el Newcastle, la pilota de Ramsey, buscava el passe llarg per ahir per a Barnes, però ahir ha tallat en defensa el València, Tàrrega i Pepelu. Traguen la pilota, buscant el passe, ahir a la dreta per a Sato, Sato... Combinant una
0: Qué
1: altra
0: bien.
1: volta per a Guido Rodríguez. Bona eixida, valor. Sí, senyor, la que ha tingut a la València. Ahí està l'argentí jugant darrere. Per a Pepelu. I Pepelu. El valor per a Justin de Haas.
2: Que
1: bé.
2: Se'n
1: va el neerlandès. Bé, de Haas. El passe per a Gallà, però no l'ha eixit. No l'ha eixit. Tenia bona eixida de valor ahí de Haas, però no ha pogut connectar en José Luis Gallà.
0: Hacía tiempo que no venía un holandés por aquí, ¿eh? ¿Sabes que el otro día no sé dónde fue? Vi a Johnny Rep y no lo pude reconocer.
1: ¿Serio?
0: ¿En serio? Yo digo, ¿ese Johnny Rep?
1: ¿Tan cambiado está?
0: Joder. No se parece en nada.
1: Bueno, jugant, recordant èpoques passades també Ricardo Arias en este trofeu taronja.
2: Mira, de fet, en el videomarcador, en la prèvia, s'han recordat tots aquests rivals que han passat per així en el trofeu taronja. També els ha enumerat el nostre speaker, Enrique Pacheco, perquè pues, són molts i d'alt prestigi tots els que han anat passant en les diferents edicions del trofeu taronja, com diem, des d'aquella de Pelé, de fa tantes temporades.
1: Sí, senyor, molts trofeus taronja.
0: Muchos equipos brasileños,
1: sí,
0: argentinos.
1: Señor, sudamericanos, sí. 33, en 33 ocasiones ha ganado el Valencia este trofeo taronja, que continúa, también está ganando en el día de hoy.
0: Y el antiguo.
2: Un trofeo taronja que era de post-temporada y después va a pasar a ser de pretemporada, diferentes formats. El moderno, pero podrían decirlo desde los años 70, este formato actual.
0: Antiguo, que el antiguo.
1: Sí. Era triangular.
0: El antiguo, una persona no podía con el trofeo, ¿eh? No, no, no. No,
1: ah, bueno,
0: tú sabes lo que
1: a la
0: pasaba
1: copa,
0: eso.
1: Parles del trofeo,
0: sí. ¡Jo! No veas.
1: Están jugando así también triangulares. Bueno, pues al ataque el Valenciano. Abore Rino, Sato en la pilota, el japonés. Sato en el balón.
0: Qué
1: busca
0: bien.
1: Javi Guerra. Abore Javi Guerra, escolata en la izquierda. Buscaba el pase, pero Sato no le
0: esperaba que abriera las piernas.
1: Sí. Ahora presionante ahí José Luis Gaya. Gaya presionante el Anga. El balón que vol traure Ramsey. Se la emporta Ramsey, se pilota. Buscante el pase en Yar, pero Bars. Ahí está Barnes amb el baló, Tàrrega, Tàrrega i Barnes, protegint la ve César. Ve César, i el baló que acaba...
0: Descomunal, chiquito, está aprendiendo, eh?
2: És molt difícil, guanyar-li la posició ahí a César en aquestes accions, i ho ha tornat a demostrar, davant un davanter que és corpulent, que no és menut, com és Barnes, pues ahí ha demostrat, César Tàrrega, que ya te esa experiencia necesaria para estas vicisitudes.
0: Ya se le nota, ya se le nota el pozo ese de la sabiduría de primera división. Y sobre todo, que es lo que más te enseña, es sufrir en el campo, y sufrir en los partidos, y este es de los que ha sufrido.
1: Bueno, pues ahí está jugando el Valencia. Desde darrere traen la pilota Pepelu, brinta a la izquierda, pero José Luis Gallá. Ahí está el capitán, allá me el balón. Ajudant-se i tocant-la ahir arrere per a Jacint de Haas. El neerlandès de Haas. De nou la torna ahir a Pepelu. Pepelu buscava el passe.
2: Ui!
1: Era Ugrinić, pues va marcar. No, a punt.
0: Madre mía.
1: A punt de marcar en pròpia porta el Newcastle.
0: Ha passat un palmo.
1: A punt de marcar en pròpia porta. Se n'anà llepant el pal dret de la porteria. Ixe baló que havia... Centrat ahí el València y el central.
0: Un palmo.
1: Pues, apunta, está de marcar en propia puerta, ¿eh?
0: Yo creo que se la ha querido ceder, ¿no?
2: Y yo creo que Ugrinić no se va a cregut, ¿eh? Porque igual era plegado
1: esa pilota. Y la volía cedir al porter, pero claro, el porter había avanzat y apunta, está de marcar en propia puerta el central de Newcastle. Pues va al córner, que va a botar el València desde el cantó de la portería del equipo inglés. Va Filip Ugrinić, allá va Ugrinić, el balón de Islaria, la
0: bien.
1: Pilota Que la trago en els anglesos. Corre ahí Sato per a fer-se la pilota com corre este. Està en tots els jocs, eh? Rino Sato. Lo que dia Ricardo Arias, està en moltes ganes de agradar el jugador japonès. La sensació d'esta pretemporada. Dice golaç que va marcar davant l'Eldense, però després, en tots els partits que ha jugat Sato, pues l'hem vist, ni se descaro, ni se atreviment que té el jugador japonès.
0: Sí, però este no me da que sea de los que, si se gana un puesto de titular en el equipo rápidamente, como así parece, no creo que sea de los que se relajan y se confían y dicen, bueno, ya soy titular, ya me voy a relajar un poquito, ¿no? No. Este tiene una forma de jugar y yo creo que si no juega así, no sabe jugar d'altra manera.
2: Sí, és que ho hem vist des de les primeres accions que està intentant en la seva estrena en el camp de Mestalla. Jo crec que és pensat també per la gent que espera molt del jugador japonès després del que ha demostrat en aquests primers partits de pretemporada.
1: Bueno, pues ahí está jugant el Newcastle. Ahí la pressió de jugadors de València per a recuperar aquesta pilota. Ahí estava De Haas. També Guido. Valo ara que vol traure el Newcastle. És Zahar, el lateral dret, buscant ahí a Elanga. Elanga, el pase per a Osula, Osula dins l'àrea, ahí està Pepelu, ajudant en defensa, i ahí ha aparegut Gallà per a llevar-li la pilota.
0: Vámonos, José.
1: I recupera
0: Vamos,
1: el palo
0: José.
1: De la València i se l'emporta Gallà. Gallà i Javi Guerra tocant la de primeres, buscant a Sato, se'n va el japonès, en eixa banda dreta, Sato a la pilota, però té que...
2: No n'hi ha bar avui,
1: sí. Té que esperar-se...
0: No, pero la verdad es que el japonés le está aportando trabajo, le está verticalidad, rapidez.
1: Verticalidad, sí.
0: Después es muy seguro con el balón en los pies. No rifa los balones así porque así, ni quiere hacerlo bonito. Muy bien, ¿eh?
1: Bueno, pues ahí está jugando el Valencia en este minuto.
0: La verdad que tú eres un poquito exagerado a la hora de presumir de tus jugadores. Pero creo que lo que estás diciendo de este jugador es cierto.
1: Pero, hombre, lo que viste en la pretemporada.
0: Ya, pero lo has visto tú, joder. Yo no lo he visto tantas veces.
1: Has visto el partido contra el Dense, contra el Castellón, ¿no?
2: Porque hasta tentó, Ricardo.
0: Eso no son partidos.
1: Bueno, jugante el Valencia. Pepelu. Pepelu y De Haas.
0: Nos íbamos a jugar al Finet y después íbamos a jugar a Hungría. Sí. S'ha comparat un
1: partit. A tres temps.
2: Robin s'ha vist, Ricardo, hasta el que la resta no pugo poner. Pues ahí,
1: bueno,
2: estat pues ahí, ens pot
1: Guido,
2: informar.
1: Guido ara, que volia connectar en Gallà, però no s'han entès.
0: No, si Robin està en totes partes, eh? Te creas, eh?
1: I la pilota...
0: Pablo, que Robin no se pierde ni un viaje, eh?
1: La pilota que la trau Tiau, el capità, ha recuperat bé el valor.
0: Ui, ahí tira,
1: está Sato,
0: tira,
1: bueno, Sato,
0: eh?
1: El llançament de Sato.
0: Ha tirat,
1: no se va pensar, sí. Ha tocat en Botman el central i envia la pilota fora, però este ja dic... No se pensa eches ni miqueta, Ricardo.
0: No. Oye, a mí me parece perfecto, ¿eh? ¿Y cuántos años tiene?
1: De 9 años.
2: Sato de 9 años.
0: Madre mía, qué asco.
1: De 9 años.
0: Qué asco.
1: Ahí está jugando el Valencia una otra vuelta. Gallán la pilota. El capitán buscant ahí el pase para Pepelu. Tocan la Guido. Guido ahora nos antecen... Javi Guerra, pero de momento porté mi chora.
0: No, pero
1: esta
0: muy
1: primera
0: bien,
1: part.
0: ¿Eh? A mí el equipo.
2: Pausa de hidratación.
0: El equipo a mí me está gustando, ¿eh?
1: Sí. Está dominante, está teniendo el control del partido.
0: Tiene un esquema muy definido, sabe a lo que tienen que jugar, lo están haciendo. Hemos tenido la suerte de en minuto 4 marcar. O sea, y el Newcastle no está existiendo. ¿Dónde está el Newcastle?
1: No, el Newcastle res. El Newcastle ya dic, salvo ya. I se golen fora de xoc, que ha tingut pràcticament només començar també el partit, després de marcar a nosaltres, ells poca cosa.
2: És que és quasi un 60% de possessió dels nostres. Això implica el domini que està tenint l'equip, també aquesta capacitat per a eixir jugant des de darrere, per a tindre calma, per a buscar aquesta mobilitat dels futbolistes d'atac i a partir d'ahir pues, tractar de crear perill prop de l'àrea rival.
0: No, a part, és que tu saps que quan inicies una temporada... Lo que buscas incesantemente es que el equipo defensivamente defienda bien y que no reciba goles, la seguridad, tenemos que ganar los máximos puntos posibles de los primeros partidos y la verdad es que defensivamente el equipo está funcionando. Tanto Tárrega como De Haas, como Guido, como la presencia de Pepelu.
1: Serio, ordenado, sí.
0: O sea que
1: bueno, pues ahí está.
0: Eso es el trabajo que se está haciendo y bueno, por lo menos se está consiguiendo.
2: Perquè és cert que no sols no estan tenint ocasions, sinó que no estan arribant en massa perill.
1: Repetint el golaç.
0: Des de on no le pega, eh?
1: Estem veient repetint el golaç d'Unis des de fora de l'àrea. L'engalta.
0: El portero no es pequeñito, eh?
1: En la cama esquerra i marca un golaç. Filip Urinic, sí senyor, un gran gol. El que ha marcat Urinic i el que està avançant al València en el marcador des del minut 4 d'esta primera part. En esta pausa per a l'hidratació. És que fa molta calor avui també, sobretot molta humitat, eh?
0: Això és...
1: Estarem sobre el 32-33 graus de temperatura, eso, però la humitat és altíssima. Estarem en
0: bajo,
1: 80% humitat.
0: Eso ahí bajo, Rubí, es un infierno. Es un infierno.
2: Pablo, es ser que corre una lleugera brisa, de dir que per estar així, pues, veient el partit no se está malament, però es nota en els nostres com estem veient ahí a César Tàrrega, que ara es lleva la toalla. Al final, ahí la humitat, no? Quan comences a fer exercici físic, comences a suar, i estem veient en els nostres des de l'escalfament, que comença a pesar ja amb molts litres la camiseta dels nostres, perquè estan suant i de quina manera.
0: Pablo, en los años que jugábamos nosotros, que se solía jugar los primeros partidos de Liga, más aparte en Naranja, que eran, como ha dicho Robi, tres partidos, no uno. O sea, nosotros los partidos de Liga jugábamos los sábados a las 10:30 de la noche. Y sí, había veces que entrábamos de calentar y yo me duchaba antes de salir a jugar. O sea, y como yo... Casi todos los compañeros, de la humedad, la tremenda humedad que hay ahí abajo.
2: De fet, no fa tantes temporades, recorde que a principi de Lliga s'han inclús aplegat a programar partits a les 11 de la nit, que començaven un dia i acabaven l'altre. Ara s'ha controlat un poc això, però és que si així tix un dia de calor com el d'avui i apreta la humitat, es fa complicat l'aguantar 90 minuts.
1: Bueno, pues ha remanprès el partit. Este minut 33 que estem... De la primera part, guanyant el València, recordem, des del minut 4, en aquest golaç d'Urinic. I en esta primera mitja hora, bona primera mitja hora del València en este trofeu taronja, baló llarg, buscant ahí a Jesús Vázquez. No ha pogut arribar. El canter del València, la pilota se l'emporta Ramsey amb el baló, bona ahí. Acció defensiva de Targa, corre Javi Guerra a recuperar la pilota en la disputa i aquest baló, que acaba perdent-se per línia de banda. Havia tocat en Javi Guerra. I, per tant, el baló que va ser per al Newcastle. Pilota rere per als anglesos. És la segona volta que s'enfrontem al Newcastle en la pretemporada. La primera va ser en St. James Park, però fa molts anys, Ricardo.
2: Derrota amb gol de Joaquim Pérez.
1: Fa 18 anys, 2008, jugaren contra el Newcastle, però allà, en Anglaterra. I per Guerin, com està dient i recordant Pablo Orts.
2: I la gent sí que té ganes de festa, eh? Comença a intentar iniciar-se una ona mexicana, clar, a les grades de Mestalla.
1: Això al passar també en els trofeus taronja, molt característic, Ricardo, també, de l'ambient festiu,
0: sí,
1: dels trofeus taronja. Que també
0: hombre,
1: sempre...
0: no llega a complir los requisitos de partido importante y serio, ¿no? Porque no hay puntos en juego. Però bueno, a tot el món nos ha gustado ganar el trofeu naranja.
2: Però l'entrada, ho diem abans, és de partit important. La respuesta de la afición, este trofeo taronja.
1: Sí, yo, señor.
0: Subiendo, ha sido el partido que más niños pequeños he visto.
1: Sí.
0: Increíble.
1: Es un partido también
0: para... te digo, niños pequeños de 2, 3 años, 1 año, 5
1: ojo
0: años.
1: Ahora, ojo ahora la entrada.
2: Rocha, espera, Gallá.
1: Expulsa Gallá, ¿eh? Expulsa Gallá. Y se fue una tangana. Expulsa Gallá, perisa entrada. Se forma una tangana, pero Sánchez Martínez acaba de expulsar a Gallá.
0: ¿Pero que ha llegado tarde o qué ha pasado? Estaba despistado.
1: Pues anem a veure la
2: jugada. Sí, a mi no m'ha semblat. Anem a veure si teniu repetició, però
1: tampoc,
2: no
1: m'ha
2: semblat per a
1: roja directa,
2: directa.
1: I expulsat Gallá. Però és que no ho ha dubtat Sánchez Martínez. Li ho està recriminant ara Javi Guerra. La entrada és a Elanga, el extrem suec del Newcastle, però Sánchez Martínez no se va a penjar, roja directa a Gallá. No sé si tenim una repetició. Pues, és una toma des de molt lluny.
2: Hombre, és cert que aplega tarde, però no acaba de veure.
0: És que la toma és molt lejana. Depende de si con su pierna izquierda realmente le mete un plantillazo o no, porque lo único que le puede...
1: Yo creo que ha pitat... ha pitat que va fort Gaia en la jugada.
2: És cert que continuen atenent al jugador del Newcastle. Anem a veure si pot continuar, perquè ells han enviat a un futbolista a fer exercicis d'escalfament per el cas de que no poguera continuar.
1: Bueno, pues expulsada ya. Per Sánchez Martínez, per ixa entrada a Elanga. Ha anat a terra, ha anat ahir a terra, ha entrat fort. Ha entrat fort Gallà. I li ha costat la targeta groga i l'expulsió, i que deixa pues, al València en 10, pues, este minut 36.
0: No, no ha sido intencionado.
1: No, jo crec que evidentment no.
0: El que conoce a Gallà sabe que ese tipo de entradas ha sido porque ha llegado tarde y le ha metido la pierna.
2: De fet, ell està parlant ahí en els jugadors del Newcastle, perquè jo crec que ahí lo que li ha molestat és la reacció que ha hagut per part de la resta de futbolistes. De fet, està interessant-se ahí per el jugador que està en terra.
0: Se lo llevan en camilla,
1: Pues anem a veure.
0: Es que por eso te digo que una cosa es que haya golpeado con la tibia y otra cosa es que haya sido con de plantillazo y le haya lastimado.
1: Pues se retira l'extrem suec del Newcastle, Elanga, per ixa entrada de José Luis Gallá, que li ha costat la targeta roja directa a l'expulsió al capità del València.
2: Sí, continua Gallá i a prop de Elanga, encara no l'ha retirat per el túnel de vestidors, però ha estat ahí fins al final, interessant-se per l'estat del jugador del Newcastle, del conjunt anglès.
0: Pues nada, Jesús Vázquez, lateral izquierdo ahora. Y Tárrega, pues un poquito más a la derecha, a jugar ahora con cuatro defensas.
1: Que retiren,
0: Pepelu,
1: se aporten en
0: Tárrega,
1: Camilla,
0: Pepelu,
1: se aporten Pepelu en Camilla, a Elanga,
0: Tárrega, Pepelu, De Fas,
1: l'extrem suec del Newcastle.
2: Està també serveis mèdics del València i acompanyant al jugador del conjunt anglès, tractant d'ajudar ahí al serveis mèdics del propi Newcastle per a que pugui ser atès amb totes les garanties.
1: Bueno, pues n'hi ha un canvi en Newcastle.
2: Entra Jacob Murphy en la sustitució del lesionat Elanga. És el canvi que efectua el tècnic del Newcastle en esta primera part.
1: Dorsal 23, Murphy. Per Elanga lesionat i el València condiem en 10,
0: pues no canvia,
1: per la expulsió de Gallà.
0: Va a jugar Sato por banda derecha, muy cercano a Tárrega.
1: Sí.
0: Y van a jugar Ugrinis, Guido y Javi.
1: Sí, pasa Jesús a la banda esquerra y Sato en la dreta.
0: Exacto.
2: Sí, yo creo que ahí va a anar intercambiant la posició, obrint-se un poc més César Tárrega, fent com un fals lateral ahí en diferents fases del joc.
1: Bueno, pues el València, que té que afrontar este trofeu taronja després d'aquesta expulsió de Gallà en inferioritat numèrica, però que continua guanyant 1-0. Estem en el minut 39, en el 4 marcava Urinic per al València. Antara és el Newcastle, Bars, el que s'emporta la pilota, busca la centrada. El en la mitja i un a la frontal de l'àrea. Trau, ixa pilota Guido, la llunya Guido. Anem a veure, perquè això també pot, evidentment, l'expulsió de Gallà, quedar-se en 10, també va condicionar el partit, pot condicionar el partit, Ricardo.
0: Sí. Hombre, debe condicionarlo. Los ingleses ahora tienen que subir un poquito el ritmo, ¿no? Y sobre todo la exigencia. Hasta ahora creo que tan solo han cumplido, ¿no?, con la obligación de estar jugando el partido. Pero todo también debido a que el Valencia defensivamente está actuando correctamente.
2: Sí, al final también es una possibilitat de treballar, no? Una circumstància que es pot donar en partits de Lliga, en partits de competició oficial, i és quedar-te en inferioritat i veure també com responen els nostres a aquesta circumstància.
1: Bueno, pues ara juga el Newcastle, atacant per banda dreta és Sahar, el lateral que buscava ahir la centrada d'Islària, el baló que vol traure, rebutjar ahir defensa valencianista, ahí estava Sato, jugant de carriler dret, s'ha col·locat Sato, després de l'expulsió de Gallà. La pilota per a Sahar. Sahar buscant ara a Murphy. Jugador que ha entrat substituint a Elanga. Valora de Bamba, el francès. Bamba buscant a Ramsey. La mitja i una frontal de l'àrea. El passe a l'esquerra per a Bars. Bars ahí. Busca la centrada. El baló que atrapa Stole Dimitrievski. Sense problemes ahí el porter del València. Tiene a Fersen en la pilota. Bueno, pues estem en el minut 41 d'esta primera part. Està guanyant el València.
2: Mira, i Robi, si em permets comentar un poc com està anant també la pretemporada del Mestalla, que ha remuntat contra el Cieza, va 2-3 en el tram final de partit, el conjunt d'Òscar Sánchez, i en la final del torneig Cantepro en l'illa de la Palma, on està el nostre juvenil, de moment guanyant per 0-1 davant el Tenerife amb gol de Santi.
1: Bueno, pues també resultats de la nostra acadèmia, el Mestalla, que està jugant aquest partit de pretemporada, i el juvenil, que està guanyant pues en esa final del torneig a La Palma.
0: Ah, en La Palma están jugando.
1: Sí, juvenil, sí, señor.
0: Bonita.
1: Bueno, pues ahí está jugando al Valencia. Traen la pilota Pepe Lu. Buscaba el pase para Javi Guerra. Sato. Ambélvalo. Sato y Javi Guerra. Javi Guerra en la pilota. El balón arriba para César Tárrega. Y ahora el Valencia. Pues está moldante, evidentemente. Esta nova
2: ve Jesús.
1: Ve Jesús que se va. Ve Jesús que se va, pero anda a esquerra. Ahí está Jesús Vázquez. El pase para Javi Guerra. Javi Guerra que retrae la frontal. Continúa Javi Guerra. Llançament.
0: Oh.
1: Ah, para Tornicek. Pero qué moviment.
0: Le falta un metrito y medio más.
1: Quin bon moviment. La jugada que la inicia Jesús Vázquez, pero anda a esquerra. Molt bona jugada de Jesús. Con Lila Dixat ahí. A Javi Guerra. Y le ha faltado por qué. Pero el moviment de Javi sensacional, ¿eh?
2: Sí, no ha volgut pegar-li de primeres, que també tenia l'opció perquè estava pues, amb el defensor molt a prop, i ha buscat aquest doble retall per a tractar de fer-se espai, i a punt ha estat de sorprendre a Hornicek.
1: Javi Guerra, bien. A veure Urinic, que intentava arribar, no ha pogut arribar ahí. Filip Urinic, però bon moviment de Javi, eh?
0: Sí,
1: que és el que pot aportar. Javi també en aquesta posició con Diem de idea o de mitja punta, de segon davanter, on l'hem passat. Ahí més alliberat, pues tenia molta arribada, molta presència.
0: Y porque ha llegado a un punto personal en el que ya se decide a hacer cosas que a lo mejor antes no. Es cuando hablamos del pozo de la experiencia, ¿no? Ya se siente importante, se siente con mucha confianza para hacer ese tipo de cosas.
1: Bueno, pues estem en el tram final d'esta primera part, minut 43. València que guanya. I ara juga el Newcastle. Sahar buscant ahí a Bamba. Bamba en la pilota. El passe per a Barnes. Entrava també Pivas. En eixa banda esquerra hi està el lateral Pivas i Barnes. Barnes amb el baló busca la centrada d'Islària. La pilota que la trau Pepe Lu, el rechaç. La vol recuperar una altra volta Sahar. Buscava el passe ahí arrere. Per a Thiago el central. De nou, Sahar busca la centrada d'Islària, però les mans sense problemes per a Stole Dimitrievski.
2: Evidentment, el partit ha canviat, el guió és diferent, però els nostres que estan sabent adaptar-se en aquests moments en els que estan tenint menys protagonisme, però ahí estan ben armats en la part trasera.
1: Que clar, després de l'expulsió de Gaia, l'equip se queda inferioritat en numèrica i n'hi havia que saber un poc adaptar-se a aquesta nova situació. L'equip ara té menys protagonisme en atac, però bueno, també pues aguantant esta situació, Ricardo.
0: Sí, però ells ara se van a, no ara, però seguro que en la segunda parte se van a volcar totalmente. Tienen una gran oportunidad jugar con uno más y lo van a intentar, vamos, desde luego.
1: Bueno, pues ahí está jugant el Newcastle. Sahar en terreny de xoc del València, el passe per a Murphy. Murphy que busca la centrada d'Islària. Ve ahí, molt bé. Molt bé, Stole Dimitrievski.
0: 5 minuts?
1: Sí, per la parada.
2: Per la pausa d'hidratació i per l'atenció en este cas al futbolista que s'ha tingut que retirar lesionat, el Langa.
1: Sí. Per la pausa d'hidratació i després el temps que s'ha perdut per aquesta lesió del jugador del Newcastle. Mantarà la pilota de Haas. Buscava el passe per a Jesús Vázquez. Pues 5 minuts de temps extra. 5 minuts li queden a esta primera part que està guanyant el València. 1-0. A Jesús Vázquez. Ara hi deixes ahí.
0: Jo...
1: Me pressiona la pilota.
2: I ahir hem vist el detall, no ho hem comentat abans, però en les tretes de banda, una de les novetats, no, que hem parlat en aquests últims dies, que es va aplicar, també ve aplicant-se des del Mundial, i és ixe temps limitat per a posar el baló en joc des de que ix per la banda, des de que el jugador que va treure l'agafa, ja hem vist un parell de vegades ja l'àrbitre fer ixe gest de que va comptant segons i que sols tenen 5 per a efectuar la treta.
0: Això va, eso, como muchas de las cosas que se inventan, va crear problemas en la competición, pues... ya lo verás.
1: Porque habrá
0: equipos que se lo permitirán, bueno, y pues habrá equipos que no.
1: Esperen que no, que el criteri arbitral siga el mateix, sí, per a tots els equips.
0: Però quan lo ha sido?
1: Bueno, pues no, es deberes. Deberes, pero
0: ¿cuándo?
1: Bueno.
0: Es que ni hace 50 años era.
2: Anem a esperarnos al 22, va, a calfarnos.
1: Bueno,
0: no,
1: pues...
0: Yo no espero nada de ellos, ¿eh? De los árbitros... Espero ninguna mejora.
1: Bueno, pues...
0: Llevo 50 años esperando que aprendan y que mejoren.
2: El que ens toca ara és adaptar-nos, no? Tots els canvis a les diferents circumstàncies que van a produir-se. Quan es lesione pues, el porter, que tal volta pot ser la més cridanera, pues des de les tretes o els corners, no? Que ara es revisen en el bar.
1: Bueno, pues ara ahí, Ugrinich ha lluitat bé ixa pilota que ha acabat forçant una treta de banda.
0: Lo único que va a funcionar bien es esto, los saques de banda. Porque los propios jugadores son los que van a respetarlo, y si no ya lo verás. Pero lo sí. Del portero...
2: Pero ya han visto como ya que ya sabe interpretar la norma, deixa la pilota en terra y no la agafa,
0: Pablo,
2: fins a que veo algo claro.
0: Pablo, le van a pitar un saque lento a Courtois en el Bernabéu.
2: El año pasado nos van a pitar a nosotros, ¿eh? Creo que va a ser un dels únics de la Liga.
0: Correcte. Somos los conejitos de India nosotros, hombre.
1: Bueno, Justin de Haas buscaba el pase, pero Goduro... Però ara la pilota que la recupera el Newcastle, que està aprofitant d'aquesta superioritat numèrica que té sobre el terreny de xoc, que era que de Haas vol recuperar la pilota.
0: Vámonos, apareix Ugrinich, que està bona.
1: Apareix Ugrinich, està molt a soles. Ugrinich ara s'incorpora Sato.
2: Però mira de Haas, defensa sempre cap avant i ha tingut diverses oportunitats d'incorporar-se a l'atac i ho torna a fer.
1: Ahí està Sato, sí, té que entrar la pilota, buscant a Ugrinich. Ara hi apareix Pepe, lo buscava la centrada i el baló... que trau la defensa del Newcastle. Ahí s'emporta ixa pilota Murphy.
0: Salut.
1: Baló. Que va a jugar el Newcastle. És Ramsey. Ramsey buscava Pivas. I Pivas per a Botman. El central... Neerlandès del Newcastle, que és el que té la pilota, buscat a Thiaw. L'altre central, ara buscant la banda dreta per a Sahar. Sahar i Murphy. El baló, que se va a perdre per línia de banda. I va ser pilota per al València. Quan portem ja 4 minuts del 5 que ha decretat l'àrbitre per a que acabi esta primera part. Está guanyant el València 1-0 des del minut 4 que marcara Ugrinich.
2: Mira, ara l'àrbitre estava parlant amb el seu assistent, amb el quart àrbitre, diguent-li que vaig a perseguir al tècnic del Newcastle perquè estava pràcticament en el córner, perseguint ixa jugada.
1: Bueno, pues estem ja en els segons finals del 5 minuts que ha decretat l'àrbitre, el Murcia Sánchez Martínez. A esta primera part que està a punt d'acabar. És el Newcastle que trata de jugar. Ara recupera la pilota Hugo Duro, que avisa també... Evidentment, està ajudant també en defensa. Després d'aquesta expulsió de Gallà, pues, s'ha tingut que recomposar el València. I ahí va traure Stole Dimitrievski. Aquesta pot ser ja l'última jugada, Perquè el temps està complit. Allà va Dimitrievski a colpejar en llarg. I ahí està el xiulet final de Sánchez Martínez. Arribem al descans d'esta primera part del trofeu taronja que està guanyant el València 1-0 al Newcastle. El gol de Ugrinich, el golàs en el minut 4 i després ixa expulsió de José Luis Gallà, el capità del València, per ixa entrada a Elanga. S'ha quedat el València en 10. I bueno, pues veurem de cara la segona part, però bueno, hem vist, jo crec que un bon primer temps del València. I estem veient com ara Guido Rodríguez està parlant l'àrbitre amb el braçalet de capità. Recordem que s'ha retirat expulsat Gallà i com diem, Guido Rodríguez és un dels capitans triats per la plantilla i ja està exercint de capità, Ricardo.
0: Me parece muy bien. Parece correctísimo.
2: Sí, al final és també un àrbitre que te pot xular allà de la temporada i està bé, no?, també que vagi fent-se notar el bo de Guido Rodríguez.
1: Bueno, pues primera part, arribem al descans. Fins l'expulsió de Gallà, l'equip ha estat, jo crec que bé, ordenat, controlant el partit, avançant-se el marcador en mitja de goles d'Urinis, després ha arribat l'expulsió de Gallà, que això ha condicionat un poc, però bueno, sí que hem vist un bon València en els golaç
0: d'Urinis.
1: És
0: es que además, fíjate que con qué rapidez recibe de Javi, no, de Guido, mira, controla un único toque, ¿eh? O sea se la controla y la orienta a la vez. Y le pega el zapatazo que le... Bueno, golazo.
1: Bueno, Ricardo.
0: Yo creo que lo único que se luce un poquito el resultado del partido es la expulsión de Gallá. Que a mi entender, pues bueno, quizás a lo mejor habrá sido excesiva por ser un partido no oficial, por ser un partido amistoso, serio, pero amistoso. Y bueno, no sé hasta qué alcance ha sido la agresividad de la entrada. No lo sé porque las imágenes aquí la repetición que han ofrecido estaba muy, muy lejana, ¿no? Pero bueno, por lo demás, yo creo que 30-35 minutos, yo creo que ha sido, el Valencia ha sido mucho mejor equipo en casi todo durante el partido. Yo creo que ha puesto el fútbol, ha puesto las aproximaciones, ha puesto la buena tarea defensiva. Yo creo que lo ha puesto todo, ¿no? Yo creo que es el justo vencedor en la primera parte del partido.
1: Bueno, pues arribem al descans d'aquest trofeu taronja que està guanyant el València 1-0.
3: Hola, soy Stole Dimitrescu, escúchame paradas en UFC Media Radio.
4: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucha más. Socio VCF, el club de los valencianistas. Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per la app i el web del Valencia Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Conecta't al sentiment. Conectes a VCF Media Radio.
1: Así continuem en Mestalla per a contar-vos la segona part d'este trofeu Taronja 54 edició que està guanyant el València 1-0 en ixe golaç de Urnich el minut 4 del primer temps en un partit, pues, una primera part molt condicionada per ixa expulsió de Gallà, per ixa entrada sobre el jugador Elanga, el suec, i ara pues vos contarem este segon temps del València en este trofeu taronja, on s'esperen també pues canvis i el que hem dit, fins l'expulsió, l'equip que ha estat bé, serio, ordenat, tenint controlat el partit, però aquesta expulsió de Gallà ha condicionat un poc l'encontre. Veurem de cara a la segona part, Ricardo.
0: Sí, vamos a ver. No creo que introduzcan muchas cosas nuevas, ¿eh? Yo creo que, bueno, el equipo...
1: Bueno, van a ir cambiando, yo creo que va,
0: sí, evidentemente... Sí, sobre la marcha los jugadores, sí.
1: Van a tindre 60-70 minuts, sobretot l'altre dia davant l'Stoxic i van ser 60-70 minuts. Jo crec que a partir d'ahí de 60-70 començarà a fer canvis, Pablo Ors, no?
2: Sí, hi ha una successió de canvis, anirem detallant totes aquestes substitucions que s'han produït. El que sí que volia comentar és que hem estat un poc averiguant informació sobre l'Anga, no sé si ho heu comentat, que sembla que de moment no és tan greu com semblava en un primer moment, esperem que sigui així i que pugui recuperar-se pront el jugador del Newcastle.
1: Ens alegrem que no sigui una lesió greu la de l'Anga, que li ha costat l'expulsió a José Luis Gallar. Com diem, en el València no n'hi ha canvis, sí, n'hi ha molts en el Newcastle, però en el València, que és el que un poc ens importa, pues de moment manté ixe equip titular de la primera part. Bueno, pues després de l'expulsió de Gallà, i ja dic, jo crec que fins al minut... Estos jugadors van a jugar 60, 60, 70 minuts, perquè ja tenen que agarrar ja més minuts, més ritme de competició de cara a lo que serà l'inici de la Lliga.
0: Ay, ¿por qué hace, no? No es demasiado calor, hace mucho calor. Hay que también cuidar un poquito el físico.
1: Bueno, y lo que diem, Pablo Orche, una sí. Molt bona entrada, avui en el trofeu taronja, per damunt dels 40.000, que és, jo crec, una xifra que pot ser rècord, eh?
2: Sí, són 41.383 els aficionats que estan avui plenant este camp de Mestalla i és la millor entrada en un trofeu taronja des de 2019, des de l'any del centenari. Això dona un poc de visió, no?, en perspectiva de la magnitud d'esta entrada, d'esta jornada festiva, sin el camp de Mestalla, ho diem, en els dies anteriors, que donava la sensació de que anava a ser una gran entrada, i així ha sigut, encara més del que esperàvem, perquè parlàvem ahir en l'informatiu de 40.000 espectadors, pues bé, són més de 41.300 els que es donen cita avui així en el Coliseu de l'Avinguda d'Espacià.
1: És una molt bona entrada, més de 41.000 aficionats, un 8 d'agost, molta gent de vacances, pues ja dic, des de, com dia Pablo, des del 2019, un trofeu taronja, en aquella ocasió crec que va ser davant l'Inter de Milà, pues no n'hi havia una entrada com esta, Ricardo, No, o sea, que això diu les ganes que té els aficionats.
0: El mono futbolístico s'acrecienta, ¿no? Yo creo que desde que acabó la Liga, más después los 50 días del Mundial, pues la gente, ¿qué hacemos los domingos? ¿Qué hacemos? ¿Aguantar en casa a los niños, a la parienta? Bueno, podemos aguantar durante la semana.
2: Yo tengo faena, Ricardo, en casa ahora.
1: Bueno.
0: ¿Sí? ¿Ha sido papá?
1: ¡Oh! Mete tres ya.
0: ¿Qué me dices?
1: Sí,
0: ah, pues
1: sí.
0: Va rapidito también tú, Joder.
1: Bueno, tornemos al partido. Estamos ya en el minuto 47, casi 48 de partido 3 de la segunda parte. El València guanyant 1-0 des del minut 4 i 6 golaç de Urinic, l'expulsió de Gallà i, bueno, pues, el plantejament en 10, Ricardo, que és un poc el mateix, no?
0: Del la pena, ¿sabes cuál es? Que estamos sacrificando a Sato jugando aquí de lateral derecho y ahí la verdad es que perdemos fortaleza.
1: Sí, pero claro, es que claro, has tenido que recomposar l'equip, colocar a Sato de carriler dret, Jesús Vázquez de carril a esquerre y mantindre un poco pues el sistema. Ahí trau Javi Guerra rápido, el balón para Guido Rodríguez, el balón que atrece Hornicek, el porter check del Newcastle, pero qué bien había visto Javi Guerra rápido ahí el pase para Guido Rodríguez y el argentí que ha buscado ahí el gol en una muy buena jugada de a balón para del València,
0: Buen entendimiento.
2: Ha estat ahí molt llest, ahí buscant la treta ràpida i a punt ha estat de sorgir efecte. Si et sembla, Robi, comentem els quatre canvis que ha fet el descans el Newcastle, on han entrat Mason Milley, Shen Esteur, Touré i Wissa. S'han retirat del terreny de joc Zahar, Usula, Burns i Bamba.
1: Bueno, pues són els quatre canvis que ha fet en esta segona part l'entrenador alemany Matías Jasli, que s'estrena en la banqueta del Newcastle. Trau el balón Sato.
0: Qué tranquila, qué seguridad le está ofreciendo a la defensa.
1: Y Pepe Lu, recordem que está jugando ahí en compañía de Tàrrega y de Haas, como tercer central.
2: Parlàveu abans de la càrrega de minuts dels nostres. De moment, amb 5 minuts ja d'esta segona part, continua sense haver moviment així en la banda. De moment, esperant tots en la banqueta.
1: Bueno, pues sí, jo crec que li va donar 60-70 minuts a molts dels jugadors. I com va passar davant l'Stock City, a partir d'ahir començarà a fer canvis Carlos Corberán. Quan ara s'entra el Newcastle, dejas que trau ixa pilota.
0: No sale, no. No sale.
1: Ixa centrada ahí que havia fet Touré, que acaba d'entrar al terreny de xoc en l'equip anglès. Trau el valor de Haas. Buscant ahí a Jesús Vázquez. La pilota no havia així, però anda, la recupera una altra volta el Newcastle. Ara és Zunic el que recupera el valor, Pepelu. Buscant el passe per a Sato. Ixe carril dret del japonès arrere ara per a Tàrrega. I Tàrrega buscant ahí a Hugo Duro. Ara Zurinic, el que vol recuperar la pilota.
2: Ara comença, comencem a veure moviment. Ara sí, en la banqueta del, del València. Comencen a desfilar els futbolistes amb Danjuma, Dieng, Cabí, David Otorbi. Són els jugadors que hi a fer exercicis d'escalfament.
1: Sí, ha dit que hi calfant en la banda. Per a, ja dic, a partir del minut 60... començar a fer canvis. Ahí estem veient a Liu Dien, altre dels fitxatges que ha fet el València altra temporada i que s'estrenarà, al igual que ho ha fet de Haas Sato en l'estadi de Mestalla. Ja havia jugat en els partits de pretemporada, però és l'estrena dels fitxatges en Mestalla.
0: Vaya físico que tiene este.
2: Es sumen a, al calfament Robi, Aaron Mayol, Jaume Durán, Rodrigo Gamón, Aymar Blázquez.
1: El balón y el gol del Newcastle. El gol del Newcastle acaba de marcar Visa. Acaba, havia acabat d'entrar al terreny de xoc. La errada, ha hagut una errada nostra, clara, i que ha aprofitat el Newcastle per a empatar el partit, per a ficar el 1-1 al marcador. Visa en este minut 52 d'encontre. Ahí la errada.
2: La veritat que mala fortuna ahí la eixida de pilota.
1: Ahí li hem entregat el valor al rival. Però, i el, i la pilota que ha marcat.
0: I Dono ha sido, no? Ha sido Ugrinic. El que falla...
1: Ibiza que ha empatat el partit, però en Newcastle és una jugada desafortunada. Pues, de mala sort, però aquí... La eixida de valor li l'hem donat al rival i a Ibiza pues que ha empatat per al Newcastle. Bueno, pues millor estos fallos tindre-los ser ara en pretemporada i no en la Lliga, Ricardo.
2: Mejora, que ve ahí Tarragán.
1: És una errada clara que en partit oficial pues no poden tindre. Parle de Lliga, al final això és la pretemporada. Evidentment també n'hi ha que lamentar, però millor que passe així i no passe en la Lliga.
0: Pues sí. Que esos balones hay que... Primero tienes que ser un experto en la salida.
1: Però ha sigut Guido, eh? Ha sigut Guido el que ha errat, eh?
0: És que m'ha parecido...
2: Sí, perquè ha volgut jugar de primera, estava molt forçat i no ha pogut controlar ese valor que envia Barrera.
1: Que mai falla este tipus de jugades.
0: Claro, pero tenía, al contrario muy cerca, le ha presionado y le ha querido dar al...
1: Ojo, ara el remat, que se'n va per dalt, però està en fora de xoc. Està la jugada anul·lada per fora de xoc del Newcastle, però ja dic que ha sigut Guido el que ha errat en ixa passada. I, bueno, i el Newcastle ha aprofitat. Però ei, millor que passe així que no en la Lliga. Y ya di que estén parando un jugador que mai té este tipus de fallos, com és Guido Rodríguez.
0: Claro, el problema es que, bueno, mientras vas ganando 1-0, pues eres capaz de aguantar las embestidas, intentar defender bien, que ellos no tengan muchas oportunidades, que estés muy atento defensivamente. Pero claro, es que al final un equipo como el Newcastle, el año pasado jugó Champions, ¿eh?
2: Robi, suma ara mateix André Almeida als exercicis d'escalfament. Sols els dos porters, Cristian Rivero i Vicent, abrint la banqueta. La resta dels integrants de la banqueta ja fent exercicis d'escalfament en la banda, la totalitat, com diem, a excepció dels dos porters, fent escalfament en la banda, quan ara s'apropa un dels assistents de Carlos Corberán a demanar major intensitat, en este cas a Liu Dieng.
1: Pues ja diré, jo crec que a partir del minut 60 començarà a fer canvis Carlos Corberán, i ja, ja dic, nombrosos canvis, pues per a refrescar l'equip que ha començat esta primera part i que està jugant pues, en inferioritat numèrica, i això també suposa un esforç major.
0: I se nota la frescura també de los cambios en los ingleses i la distinta velocitat, pues, normal. Es que vuelvo a repetir, es que estamos hablando de un equipo Champions, Estamos hablando de cualquier equipo.
1: Bueno, pues ara n'hi ha córner. Mira el Newcastle, va a traure Murphy. I se atreta des del cantó dret de la porteria del València. Va Murphy. A traure ese córner. El baló amunt. Ui. La trau.
2: Bona mà.
1: Dimitrescu, sí. Bona mà de Dimitrescu. Era Javi Guerra que vol traure esa pilota. Javi Guerra que l'acaba perdent. A veure, continua. Se refà Javi Guerra. Ara en l'ajuda de Guido, trau ese baló.
2: Danjuma, Liu Dieng, David Otorbi i crec que Diacabí.
1: Ojo ara a Guido. Ojo ahí a Guido. Companyia de Pisa. I que ara, evidentment, jo crec que ells ara, en els canvis que han fet, estan més frescos que nosaltres, Ricardo.
0: Sí, se nota pressionat.
1: I ara, evidentment, estan pressionant-nos més. I a nosaltres ens costa, per això jo crec que pronto van a haver canvis.
2: Sí, Robin, ja està el míster Carlos Corberán parlant amb aquests quatre futbolistes que estan llevant-se ja la roba d'escalfament per a incorporar-se al partit. Sí, sí.
1: N'hi ha que refrescar l'equip, evidentment està fent un esforç major per l'expulsió de Gaia, fa molta calor i això també pues, se nota, l'esforç físic, i va fer ja canvis Carlos Corberán en este trofeu taronja. Que el Newcastle ha empatat després de xerrada de Guido. Que ha tingut el migcampista argentí que ens ha costat el gol de l'empat de l'equip anglès.
2: Anem a veure també si aquests canvis comporten una modificació de l'esquema o si va canviant home per home i veiem a diferents futbolistes, però sobre el terreny jo simplement donant refresc.
1: A l'hora llarg, buscant ahí a Hugo Duro. Però ahí estan els primers canvis, Danjuma, Dieng, Diacabí. Preparats per entrar al terreny de xoc.
2: I David Otorbi.
1: La pilota. Que vol traure Pepelu des de darrere. Ahí està el de Denia. Pepelu i Dieng. Dieng que vol jugar en llarg. La pilota buscant. Ahí era Jesús Vázquez.
0: Sí, necessita, l'equip necessita frescura.
1: Sí, perquè normal. Normal, ja dic que estan cansats. Els primers 45 minuts en l'expulsió de Gaia, en inferioritat numèrica, la calor, això pues, passa factura. Però ells estan ja preparats i els canvis per entrar de seguida. Mentrestant, els càntics en Mestalla, Sent també que vol passar-se bé en este trofeu taronja. Van jugar al Newcastle. L'equip anglès. Pilota ahí arrere.
2: Ara està sent dominador el Newcastle, ho venim dient, per la superioritat numèrica, però els nostres ahí aguantant després del gol de l'empat.
1: Bueno, ara atacant ells Visa, i se balon a la frontal de l'àrea, llançament que se n'ha anat fora. Era de Ramsey.
2: I van els canvis.
1: I ahí estan els canvis del València, Pablo Orch.
2: Sí, com diem, van entrar al terreny de joc Diacabí, Otorbi, Dieng i Danjuma. Es retiren César Tàrrega, Hugo Duro, Filip Kubrinic i Reynosuke Sato. Són aquests quatre canvis que efectua Carlos Corberán en este minut 60 de partit.
1: Sí, se'n va Urini, se'n va Tàrrega, se'n va Sato. Y entra Aliu Dien, la estrena de a tres fichajes del Valencia. Ahí está el de Mali. Entra Mouhtar Diakabi, entra Danjuma y entra David Otorbi. El último en retirarse es Hugo Duro.
2: Sí, sí.
1: Bueno, pues Diakabi que pasará a ocupar el job de César Tárrega. Danjuma yo creo que pasará a jugar de davanter en el job de Hugo Duro. Otorbi a la banda derecha, Persato.
2: Sí.
1: Y Dien, Perurinic. Ahí en el centro del camp. Pablo.
2: Sí, de momento, per el posicionamiento, sembla que es home per home. Anem a veure si manté la posición Bepelu, que sembla que sí en esta primera jugada. Y cuidado que va Danjuma.
1: Ahí anava Danjuma, sí, la presión en la primera jugada. De Arnau Danjuma, que recordemos es el golechador de la pretemporada. Porta tres gols. La cobra,
2: sí,
1: dos que va a marcar en el partido en tremendo davant el Derby County y el de l'empada davant l'Stoke City.
2: Tots ells en terres angleses. Anem a veure si també contra un rival anglès pot tornar a veure porta el jugador neerlandès del València. Repte important també per a Otorbi amb este esquema jugant com a carriler. També el van a posar a prova els jugadors del Newcastle al bo de David Otorbi.
1: Bueno, pues ahí está jugant el Newcastle. A veure si ara... Estos cambios, estos jugadores de refresc. El equipo se lleva un poco, se expulsa un poco de momento y se domini que estaba teniendo el equipo inglés, Ricardo.
0: Lo veo difícil, pero bueno, porque el Newcastle está presionando muy bien, está manteniendo muy bien la posesión del balón, está atacando con paciencia y utilizando muy bien las bandas. Y fíjate los centros que sacan después,
1: Bueno, pues anem a veure, perquè trau el córner el Newcastle. La pilota per l'equip anglès, Smiley, que la juga en eixa banda dreta. Atacant el Newcastle, la porteria. Pensava ahí el baló. Eixa centrada que atrapa sense problemes. Dimitrievski, la pilota per a Javi Guerra. Buscant ahí a David Otorbi. Otorbi, Javi Guerra. Se la emporta Javi Guerra, se'n va cap amunt. Javi Guerra ara no puc connectar en Danjuma. I ara el baló és per al Newcastle. Anem a veure també a Liu Dien, que s'estrena, com diem, en Mestalla. Igual que ho ha fet de Hassi Sato en la primera part, pues ara Liu Dien, este miscampista de Mali.
0: Te iba a decir que la...
1: Un bon poderío físic.
0: Me crucé con él en la Ciudad Deportiva y creía que había visto al hermano de Mike Tyson.
1: Bueno, ahí se va Jesús Vázquez, amore.
0: Es increíble.
1: Jesús Vázquez de la pilota. Hay que esperarse, necesita ahí ayuda. Se había quedado sol, sí. Evidentemente está fuerte.
0: Menudo
1: está
0: físico bien, tiene, sí, el tío.
1: ¡Puah! Ahí está el pase para David Otorbi. Dice carril dret, ahora para Diakabi. Diakabi que recordem, en esta pretemporada reaparegó después de esa lesión, creo que va a patir fácil meses. En el mes de gener, el partido ante el Celta de Vigo, que va a tener que pasar por el quirófano, pues Diakabi también es una buena noticia, que ha reaparegut el central del Valencia. Ya jugó en esta pretemporada, pero también está estrenándose. Uy, así en Mestalla, Mouhtar Diakabi. Jugando de central en compañía de Pepelu y Justin de Haas. Ahí está Diaka, buscando a Otorbi. Se va Otorbi en la pilota.
0: Vamos, chaval.
1: Otorbi, Dien. Ambélvalo, Arrere, buscando a Diaka. Diaka tocando ahí para Guido Rodríguez. Bien. El baló de Diaka ahora para Pepelu.
2: Cuando han hecho el cambio, le dien desde la banqueta a Guido que fuera él el que no abandonara esa posición central en esa línea de migcampistes. Sí que dien que la acompañara por un costado y Javi Guerra por la otra.
1: Ahora el pase Dislaria, pero ahí aparece el porter para hacerse la pilota. Mira cómo entra ahí Dien, también. Puchante en ataque, ahora Diakabi, arriba ve Diaka, se avanza Diakabi, vuelve Diaka, ahí avanzándose a Touré.
2: Y cómo anda también Javi Guerra, la presión.
1: Y el Valencia, que juega en este minuto 64 de partit, empata uno el marcador después que marcara Visa el gol del empate en el minuto 52. Deneu del segon temps. Estava de Haas i Jesús Vázquez.
2: Prepara també canvis, Matías Gessli. era la próxima interrupción.
1: Aguantar al Valencia, traguen la pelota desde la esquerra, Jesús Vázquez. Jesús, però el fet de jugar en 10 està condicionant-nos molt, perquè evidentment aquesta inferioritat numèrica fa que...
0: Sí, és dar molta ventaja a un contrari així.
1: Més de l'entitat, com és el Newcastle, el balón llarg per a Otorbi, corre Otorbi la banda, ahí està el canterà del Mestalla, Otorbi se'n vol anar, continua Otorbi, retalla, la deixa ahí per a l'Udien, Dien i Diakabí, Diakabí, que vol jugar-la, buscar el passe, ahí per a Pepelu, i Pepelu una altra volta ahí per a l'Udien, ahí està el migcampista, el València buscant Otorbi, Otorbi.
0: Cara, hombre, cara, que está fresco.
1: Ya cae Guido Rodríguez, el argentí. Ya di que Chersin decapita después de la expulsión.

0: Pelu anticipant-se ja a Touré.
1: Ah, tocava el bon.
2: S'ha fet, fet mal en la caiguda, sí, el jugador, però l'entrada de Pepe Lu ha sigut neta.
0: L'entrada de Pepe Lu va al baló, és neta, però el jugador s'ha fet mal en la caiguda, com dia Pablo. Sí,
2: sí, sí, ha caigut sobre el seu braç esquerre i ahí, de fet, van atendre el muscle. Jo, la indicació que li fa és que se li ha eixit el muscle del lloc.
0: Bueno, pues més canvis en el Newcastle. Ara a poc anirem comentant-los. Mentrestant estan atenent a Touré, que s'ha fet mal el jugador del Newcastle,
2: Sí, està sentat per el que jo crec, que sembla que se li ha pogut luxar el muscle. Quan estan fent els canvis, ha entrat Joe Linton, entra també ese Willock, l'altre jugador que substituís, Charlton, en el lloc de Pivas. A veure si podem veure l'altre dels canvis que s'han efectuat per repassar-los tots.
0: Bueno, pues, més canvis en el Newcastle en esta segona part. Continuen atenent ahí al Touré.
2: Sí, anem a veure si pot seguir, perquè de moment no aconseguís posar-se de peu. Ara sí que ho fa ajudat per un company i per els serveis mèdics.
1: És l'ombro, no, Pablo?
2: Sí, sí, el muscle esquerre. Des de que ha caigut a terra, que està agafant-se'l i estan ahí comunicant en la banqueta, perquè inclús podria tindre que ser substituït. Estan intentant que mobilitzi la zona per veure si pot seguir, però està encara molt de dolor.
0: Pues ahí están els servicis mèdics del Newcastle, atenent a Touré, per veure si pot continuar o no el jugador que havia entrat en esta segona part,
2: De moment es retira així a la banda, continua sent atès i a veure si pot seguir o no.
0: Bueno, pues se remamprèn el partit. El balón que va ser per al Newcastle. En la pilota des de darrere de la defensa. L'equip anglès és Steur. Ja dic que pràcticament ha canviat tot l'equip, El nou entrenador del Newcastle.
1: Arriba Otorbi,
0: bon passe per a Danjuma. A veure Danjuma la pilota. Danjuma busca el llançament i atrapa el porter del Newcastle. Era bona la jugada, Era bona la jugada i Otorbi està ràpid, ha vist a Danjuma. I no se ho ha pensat, la cobra i ha buscat el llançament. Arnau Danjuma. Van jugar al Newcastle, baló llarg.
2: Està avançat.
0: Més llarg, sí. Se va perdre per línia a banda. Sembla que se va reincorporar Touré, no?
2: Bueno, no sé, perquè estan ahí també per a fer un canvi. Estem a l'espera perquè es prepara, en este cas, Johnson. No sé si va ser directament canviat. No, torna al terreny de joc. Anem a veure, perquè igual espera fer el canvi en un minut, però bueno.
0: Bueno. Ahora Oye, recupera fin, la pelota al Valencia.
1: Al final la Liga se iniciará la semana que viene, ¿no? Menos
0: sí.
1: Nosotros.
0: Nosotros comencemos el 22, pero la Liga comienza así el próximo cap de semana, el 15, pero nosotros, como el Betis va a demanar el partido a ayornarlo, pues jugaremos el 22. Jugaremos 22, tres partidos en una mateixa semana. Ojo al comenzamiento de Liga, que es duro y exigente. Dissabte 22 contra el Celta de Vigo, dimarts 25 contra el Betis i diumenge a Riazor davant el Deportiu de la Coruña. Tres partits en una setmana, ja. Ricardo, Ojo, Que va ser dur i exigent el començament de Lliga, però a València l'estrena en la pròxima temporada 26-27.
1: Podria haver sido peor,
0: No, jo parlo també per la càrrega de partits, la intensitat, el desgast, el calor que va fer, tot això, bueno, pues... Se pot notar, de fet.
1: I al final la setmana que
0: viene se juega. De fet, el míster i jugador
1: se això. Al final se juega algun altre partit.
0: Bueno, pues estem a l'espera. A veure si pot haver un altre partit la pròxima setmana, encara...
1: Contra altre equip anglès.
0: No ho sabem. Encara n'hi ha rival per definir i dia per concretar. Sí que volia el míster jugar un altre partit, però jo mantindre el ritme de competició. Ojo, que se'n va dient! Ojo, que se'n va dient! Dient Dislari, el valor arrere! Quina llàstima, no pou connectar en Javi Guerra. Però ho havia fet molt bé a l'Udien. Ara és Otorbi el que tracta de recuperar el valor, però no pot. I la pilota acaba perdent-se, però bon detall també el de l'Udien, Bon moviment, sí, senyor. El del migcampista de Mali, estrenant-se així en Mestalla, altre dels fitxatges.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Avui en el mòbil en la mà, en una aplicació que és molt xula. M'ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients d'UVCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels i temps sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol, i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
0: VCF Radio, la ràdio oficial del València Club de Futbol.
3: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo, que en él se han vivido tardes de pólvora y color, y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
4: ¡Ay, perdón!
3: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre, donde te conviertes en eterno, como los del doblete de 2004, que nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71 y el sonido de la traca con el gol de Formenta, incluso los inicios de Montes y Cubéis, pasando por la delantera eléctrica. Un sentimiento eterno.
5: Con un gran ambiente, gritos de ánimo.
3: Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento, porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
6: Un agua, porfa.
7: Son 125 pesetas.
3: Y hoy en la grada no falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
8: También es el mío.
0: Mestalla es eterno. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa.
9: El partit del València a VCF Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Dona Vida, així estem, amb els integrants del cos mèdic del València Club de Futbol, els integrants del cos mèdic de l'Acadèmia del València Club de Futbol, en esta secció que ens ajuda sempre a tindre més informació, no? I més dades a l'hora de poder actuar en qualsevol incidència. Avui, a més, ve de la mà d'una novedosa aplicació de mòbil, que també la medicina va modernitzant-se, i també hi ha aplicacions per al mòbil que són molt interessants des del punt de vista sanitari. Anem a parlar tot això amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal, com està? Molt bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Avui, en el mòbil en la mà, en una aplicació que és molt xula. M'ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients d'UVCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels ítems sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol, i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguem fer-se càrrec de la situació.
1: Així, nosaltres ja tenim l'aplicació CPR11, se l'havien descarregat abans de fer esta secció amb el doctor Juan Aliaga, evidentment, i bueno, ja tenim així descarregada l'aplicació i veiem que n'hi ha, així, quan l'obris, 11 passos, efectivament, 11 passos vinculats en el tema del que estem parlant en el dia d'avui, que és en el cas de que tingues algun futbolista que te'l trobes en quina situació.
2: Bé, el primer que tenim que saber és definir la situació, i és el que ens diu el primer pas, el que vam parlar, que diu ràpido reconocimiento.
1: Pues anem a apretar-li, doctor. Apretem el botonet així que posa ràpido, número 1, ràpido reconocimiento.
3: Si vemos que un jugador cae y cuando nos acercamos le encontramos inconsciente, se trata de una parada cardíaca. Podemos sospechar una situación de parada cardiorrespiratoria cuando un jugador colapsa súbitamente sin que necesariamente haya sufrido un impacto, no responde a los estímulos.
2: Ahí está. El explicador y nos va a decir que básicamente nos anem a trobar quan un jugador colapsa súbitament, és a dir, cau a terra súbitament, si és que has que ha tingut ningun traumatisme previ o ninguna situació que te faci pensar que ha hagut una relació directa, és a dir, s'ha desmaiat, no sabem per què, podem estar en un cas. Què és el que ens determinarà? Probablement que el jugador no respon a ningun estímulo quan arribem al seu costat i que, a més, no respira amb normalitat. Pot ser no respirar amb normalitat o pot ser inclús que no respire.
1: I ese seria el primer pas, no? El reconèixer que estem davant d'una parada cardiorrespiratòria en un futbolista, en un jugador, en un xaval que de sobte pues, cau a terra, se desmaia sense que n'hi hagi pues, ni un xoc, ni una entrada, ni res de res. Anem al segon pas. 2. Evaluació i col·locar boca amunt.
3: Coloque al jugador boca arriba manejando el cuello con cuidado. estimule al jugador.
2: Una vez han trobat que la persona que ha caigut realment té problemes de respiració i sí que tenim que tindre en compte que una sacudida, un espasme, no ens pot fer pensar que no realment està sol, perquè aquestes situacions d'espasmes poden ocórrer en una parada cardiorrespiratòria. Entonces, hem de tindre molt en compte que una vegada se trobem en el cas a la persona que està corrent això, tenim que tindre en boca per amunt. Segons els que ha caigut, tindrem que manejar el coll en compte. Ja hem parlat altres dies dels problemes dels traumatismes. Evidentment, una persona que es desmaia pot haver caigut de qualsevol manera i pot haver lesionat el coll, i això hem de tindre en compte. ¿Vale? Una vegada el tenim en aquesta col·locació, hem d'intentar estimular el jugador, comprovar que ell emetís una resposta que pot ser una resposta dolorosa o una resposta auditiva o visual, és a dir, un golpet. Si coneguem el nom, dir el nom, contesta, respira, t'encuentres bien, en força, ¿vale? Tot això sempre hem d'intentar, una vegada trobem aquesta persona així, anar ja avisant al 112.
1: Correcte, que ese serà el següent pas. Quan ja han comprovat que aquesta persona pues igual no està acabant de reaccionar al que estem tractant de fer-li, arriba el tercer punt. Veiem així, en l'aplicació de la que estem parlant, esta CPR11, una aplicació que diem, pues podeu descarregar qualsevol persona al vostre telèfon mòbil, i si vos trobeu una situació de necessitat, pues tindre ahí una primera informació, si és que no teniu cap sanitari al vostre costat. Com diem, tercer punt, demanar ajuda. Anem a apretar també este botonet.
3: Si el jugador no responde, pida ayuda llamando al teléfono local de emergencias. En Europa, 112. Solicite que le traigan un desfibrilador.
2: Molt bé, exactament. Ja us heu avançat abans. Nosaltres, si tenim l'equipació habitualment, no ho fem, però diguem que és important, i a nosaltres en els cursos d'atenció, encara que siguem personal sanitari, a no ser que treballem ja directament en un SAMU o en un quadre que ja portem, que siguem nosaltres l'últim escaló de l'urgència, també és convenient sempre cridar al 112, atenció, perquè tinguem sempre en el més ràpid possible l'atenció a aquest pacient. Sabem, i d'això ens heu ficat inclús en l'aplicació, que si podem i si tenim capacitat de tindre, tindrem que demanar el desfibrilador, que habitualment en quasi totes les instal·lacions esportives hauria d'haver, sobretot en categories altes, i si ho aconseguim seria ideal tindre almenys una descàrrega en els primers 3 minuts des de que ocorreix l'episodi. Això moltes vegades no podem tindre-ho, perquè evidentment desfibrilador no n'hi ha en tots els llocs. Nosaltres hem aconseguit ja tindre un desfibrilador portàtil que portem als partits, on anem nosaltres, per sempre tindre això recollit. I així en la ciutat esportiva també tenim equipos ja preparats, perquè és molt important la rapidesa en aquests casos.
1: Ahí el que passa és que també qui estigui escoltant no es pot pensar, ui, jo no vaig a tocar un desfibrilador, com vaig a saber jo fer alguna cosa, no? Jo m'esperé que vinga algú a que siga ahí l'encarregat, però clar, el problema és, i si resulta que per molt que haig avisat ràpidament i que per molta pressa que se donen, igual aquests minuts són essencials, no?
2: Sí, però n'hi ha que tindre en compte que en totes les instal·lacions públiques en les que n'hi ha desfibriladors, que avui en dia no només són les instal·lacions esportives, també en els aeroports, en les estacions, tots aquests llocs públics, habitualment i junta l'aparato té que haver gent de l'abast de la instal·lació que has que ha fet algun curs de formació, que són cursos molt senzills. Els aparatos avui en dia són semiautomàtics, vull dir, l'únic que tens que saber és ficar els electrodos, i l'aparato normalment ja té una imatge que te fica quan tens que ficar-los, un botonet de on-off on l'aparato analitza el pulso cardíaco que hi ha i analitza si necessita una descàrrega o no la necessita. Aquesta senzilla maniobra ja solventa el 90% dels problemes. No fa falta ser metge. Quan arriba el metge ja se va encarregar d'altres coses. Però aquestes coses, una persona en una xicoteta formació pot tranquil·lament solucionar aquest problema.
1: Bé, doncs ahí teniu, de moment, estos tres primers passos d'esta aplicació CPR11, que ja diem, se la pot descarregar qualsevol persona, i sempre és important tindre-la en el mòbil, i així si vos trobareu en un moment donat pues, una persona que podeu sospitar que té una parada cardiorrespiratòria, sabríeu com reaccionar. De moment hem repassat tres passos, n'hi ha molts més passos Que això, doctor, anem a deixar-ho per a següents edicions de la Fundació Te Dona Vida.
2: Sí, anirem a poc desgranant tota la mangrana, que és, la veritat és important i és una de les funcions més importants nostra, que és la formació i sobretot la prevenció en aquest tipus. No hi ha sols els traumatismes i totes les coses menors, que està molt bé que ho fem, perquè a més ajudem molt als entrenadors, que moltes vegades se veuen els que van sense este suport metge o sanitari de xicotetes coses, inclús aquestes coses que poden ocórrer, pues està bé que tinguin aquesta formació, i si no mos poden sentir, però almenys que algú els pugui contar a on poden tindre aquesta informació de forma senzilla.
1: I ja sabeu, esta aplicació de mòbil de la que avui hem estat parlant, CPR11, una aplicació on en 11 passos, de forma molt ràpida, te diuen què has de fer, que has de trobar-te en un futbolista, en un xaval, en una persona pel carrer, que també te pot passar, pues, que pugues sospitar que ha tingut una parada cardiorrespiratòria. Pues, ja diem, una aplicació, te la descarregues en el mòbil, CPR11, i te pot donar unes indicacions. Pues bé, doctor, les següents setmanes anem desvelant més passos d'aquesta aplicació i segur que n'hi ha més aplicacions per ahí de mòbil, de primers auxilis i de coses que poden ser interessants, que estarem a l'espera de que vostè ens conte.
2: Perfecte, pues així estarem, per anar informant-vos.
4: Hola, soy Pauleta y os invito a escuchar todos nuestros partidos en VCF Media Radio.
5: València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero.
6: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
7: Hola, soy Vicent Abril. Escolta els partits del Mestalla en VCF Media Radio.

0: El millor de VCF Media.
1: Ahora estamos disfrutando como performance. Sí. Si les dejan, entonces gana lo que quieras. Bueno, la afición siempre en Valencia fue de una bestia. Y con la Copa, bueno, puede ser. En la Copa todo es posible. Juanito y yo, el secreto, hago yo, conocemos desde este 77 y teníamos un partido internacional, él fue el capitano en el Calderón y después encontrábamos nosotros en una discoteca y yo pregunté, oye tú eres de Valencia o jugaste en Valencia, y dice que sí, y digo, bueno, yo tengo una oferta de Valencia, ¿qué te parece? Y él dice, bueno, hay que marcharte a Valencia, y desde entonces, y 2 años o 3 años después, fuimos colegas aquí en Valencia y disfrutamos la vida acá.
0: El millor de VCF Media.
2: Hola, soy Esther Gómez, sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.
3: El Valencia Club de Fútbol es l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentia.
4: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
5: Javi Guerra, dins l'àrea, Javi Guerra!
4: T'informem cada dia amb rigor.
6: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
4: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
7: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
4: Sense oblidar-nos del Mestalla.
8: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
4: Ni del femení.
9: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir d'ahí afrontar un año muy exigente.
4: Ni de l'Acadèmia.
10: I el juvenil se va proclamar campió d'un torneig a la Palma, Gran Canària, va guanyar la final al Real Madrid.
4: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
11: Hola, soy Lena, sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.

0: van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per la app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil.
1: Hola, soy Celia Fernández. Seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: golpes y la única mujer que se iba era yo con ellos. He visto al Valencia ser campeón, he visto al Valencia descender a segunda, lo he visto después subir y continuar porque siempre sentí algo por el Valencia y por Valencia. Es una alegría grande y quisiera que las demás mujeres socias llegaran como yo y les hicieran el mismo homenaje porque se lo merecen.
1: El millor de VCF Media.
2: Hola, soy Pepe Lu. Vive con la emoción de VCF Media Radio todos nuestros partidos.
3: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Radio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
4: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
5: Javi Guerra, l'Itària, Javi Guerra!
4: T'informem cada dia amb rigor.
6: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
4: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
7: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
4: Sense oblidar-nos del Mestalla.
8: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
4: Ni del femení.
9: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
4: Ni de la Academia.
10: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
4: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Hors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio, un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
11: Hola, soy Yasmín, sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts a l'informatiu del València, l'informatiu d'UVCF Media Ràdio d'este dilluns 10 d'agost, on el València afronta ja pues, les últimes setmanes de la seva pretemporada, una nova setmana d'esta pretemporada del València, a l'espera pues, de poder tancar ixe últim partit de la pretemporada, que ja estava pues, previst després de jugar el trofeu taronja. El València volia jugar altre partit de la pretemporada per arribar en les millors condicions possibles al debut de la Lliga, el pròxim 22 d'agost també està davant el Celta de Vigo. Encara queden dos setmanes i ja dic, després de jugar el taronja, és una nova setmana per afrontar altre partit en la pretemporada del València. Un València que en ixe trofeu taronja del passat dissabte a l'estadi de Mestalla va perdre davant el Newcastle 1-2 davant l'equip anglès, en el que pot ser que siga l'últim trofeu taronja a l'estadi de Mestalla abans d'anar-mos-en al nou Mestalla. Un partit i una derrota que va estar molt condicionada per ixa expulsió de José Luis Gallà, del capità del València, minut 34 de partit. Això va marcar i molt l'encontre perquè el Newcastle pues, va aprofitar la superioritat numèrica i a la fi pues, va acabar guanyant ixe trofeu taronja 1-2 amb els dos gols del seu davanter Bissa. Bueno, pues ara analitzarem el que va ser el partit, el trofeu taronja, les declaracions en ixe postpartit i, bueno, on tenim també que destacar d'ixe trofeu taronja que el millor, podríem dir, va ser la resposta de Mestalla, dels aficionats del València, perquè el dissabte passat van haver més de 41.000 aficionats valencianistes que desafiant a la calor i a l'humitat que feia a l'estadi de Mestalla pues, van fer que bueno, pues, fora la millor entrada en un trofeu taronja dels últims anys. Ja ho comentàrem l'altre dia en la retransmissió del partit. Feia 7 anys que un trofeu taronja no presentava ixa entrada, des del 2019, que el València va jugar en aquell trofeu taronja davant l'Inter de Milà. Ja diem, l'altre dia, davant el Newcastle, més de 41.000 valencianistes, un 8 d'agost, més per excel·lència de vacances, i ja dic, desafiant al calor. Té molt de mèrit. Un trofeu taronja on va estar també el president del València, Kiat Lim, presenciant el partit, després que divendres passat el president del València va arribar a la ciutat, va estar visitant les obres del nou Mestalla en companyia de l'equip, de jugadors, després també va estar en la basílica, en la ofrena floral, a la Mare de Déu. Bueno, pues ara ho comentem tot, analitzem també, ja dic, el que van ser també tots aquests actes previs del trofeu taronja, i com cada dia, així en l'informatiu, també repassarem l'actualitat de l'acadèmia, del Mestalla, del València femení, un Mestalla que bueno, pues està invicte en esta pretemporada, 3 partits, 3 victòries, li va guanyar el dissabte passat al Cieza de Múrcia, un dels que va ser el seu rival en la Lliga, i a més remuntant un 2-0 els dos Car Sánchez que van acabar guanyant ixe partit 2-3, ja dic que molt bones sensacions del filial valencianista. El juvenil de l'acadèmia que no va poder revalidar el títol d'eixe torneig a La Palma, a les Illes Canàries, el torneig Cantepro, va caure en la final davant el Tenerife en la tanda de penals, però bueno, fent també un bon torneig els de Euge Rivera. I també, pues, parlarem del València femení, que afronta una nova setmana de treball en la seva pretemporada, ja pensant en el pròxim partit, que jugaran el dimecres, així, en la ciutat esportiva de Paterna, l'Antonio Puigades, 9:30 del matí, el derbi contra el Llevant. Bueno, pues, de tot això i moltes més coses anem a parlar en este informatiu del València, que ja diem, cada dia podeu veure per la app, per la web i pel canal de YouTube del València. Podeu veure este informatiu cada dia i podeu veure tots els partits de pretemporada, com vau poder veure també el trofeu taronja, que per cert, en unes xifres d'audiència en YouTube que estem ja per dalt dels 70.000. 70.000 reproduccions, 70.000 que vau poder veure pues, ixe partit. No està gens mal. I també recordem que en el cotxe també podeu escoltar UCF Media Ràdio a través de l'app del València i en els dispositius de CarPlay i Android Auto. Bueno, pues comencem ja este informatiu. Avui amb don Vicent Burguete. Què tal, Vicent?
2: Bona i carrosa vesprada, doncs, Josep Rovira. Altre dia així en Paterna, la ciutat esportiva, on els equips, tant el primer equip com el València Mestalla, el femení, pues, s'exerciten a l'espera de començar esta temporada 26-27, però abans d'això estem ara en la pretemporada, pues, agafant pues, sensacions, conceptes. Recordem que al final en una pretemporada el que importa és que en la jornada 1 de Lliga ja siga en primera divisió o ja siga en segona ref en el València-Mestalla, pues, l'equip aplegui el millor possible, aixina que veurem com apleguen els de Corberà, l'altre dia que no van poder pues, tindre aquesta victòria a front de l'afició en Mestalla, però que llevant d'això, pues, al final es tracta de, pues, com eixem ara les imatges, treballar, agafar ritme per al partit d'un Celta que ve fort.
1: Bueno, pues ara ho comentem tot, analitzem el que va ser el trofeu taronja, els actes previs, però comencem en l'última hora, Vicent, que és que l'equip ha tornat avui als entrenaments, així a la ciutat esportiva de Paterna, a l'espera ja diuen de poder tancar ixe últim partit de la pretemporada. Bueno, ara comentarem tot això, però anem en les novetats de la sessió preparatòria d'este matí, conta-nos.
2: Sí, la d'este matí ha sigut una sessió de treball regeneratiu després d'aquest partit del Trofeu Taronja. Òbviament, pues, al final els entrenaments i més en pretemporada apareixen quasi la mili i pues, ara és una sessió més calmaeta, però en quant a jugadors tenim bones notícies perquè Umar Sadiq ha treballat ja en solitari, el que significa que està més prop d'estar en aquesta jornada número 1 front al Celta en Mestalla, que no falta ja molt per a veure a Mestalla en aquesta lona de Lliga.
1: Bueno, pues Sadiq, que com està contant-nos Vicent, continua donant passos cap endavant en la seva recuperació. Recordem que se va lesionar en esta pretemporada abans de l'estatge per terres angleses a St. George Park i Sadiq avui pues ja ha fet ja treball de camp en solitari i bueno, la idea és que puga arribar pues, a l'inici de la Lliga el pròxim 22 d'agost en aquest partit a Mestalla davant el Celta de Vigo. El que continua fent treball de recuperació i és dubte de cara a l'inici de la Lliga és Luis Rioja.
2: Luis Rioja, correcte, el jugador andalús que, pues, com contàvem, no s'havia lesionat quasi en tota la seva carrera deportiva i pues, ara li toca, sempre hi ha una primera vegada per a tot, però esperem que estigui el més pront possible sobre el camp perquè és un jugador molt important i, a més, és un jugador que en el sistema que van veure l'altre dia del Trofeu Taronja, en aquesta línia de 3 en eixida i de 5 en defensa, pues, la veritat que va prou bé en la banda.
1: Bueno, pues Luis Rioja, fent ixe treball de recuperació, encara que han comentat que ell vol estar, va ser dubte per aquesta lesió muscular que va patir després del partit davant l'Stock City la setmana passada, però bueno, coneguent el Sevilla segur que vol retallar plaços i voldrà estar, però n'hi ha que anar pues, en ser prudents en aquest tipus de lesions i esperar. En quant a l'entrenament, el que hem dit i el que ha comentat Vicent, treball regeneratiu per als que van ser titulars en el trofeu Taronja. Bueno, cap jugador pues, que té, bueno, no acaben en cap molèstia greu ni molt menys. Gallà, que va jugar, pues, ja dic, que va ser expulsat al minut 35, ha fet treball amb normalitat en companyia de la resta dels que no van ser titulars. I bueno, demà entrenament de nou així a la ciutat esportiva de Paterna, a l'espera, ja diem, de poder tancar ixe últim partit de la pretemporada del València. Després de jugar el trofeu Taronja, Carlos Corberán, el seu cos tècnic, volien jugar altre partit. Així n'estava ja pues, previst en ajornar-se el encontre davant el Betis, i bueno, tindre una setmana més de pretemporada, se va decidir que n'hi havia que buscar pues, un altre partit, un altre rival, per allò de mantindre el nivell competitiu i bueno, i arribar en les millors condicions possibles al partit davant el Celta Vigo. En ixes estan i bueno, pues esperarem i veurem, Vicent.
2: Clar, tampoc és feina fàcil perquè hi ha lligues que es comencen este cap de setmana, per exemple, bueno, la pròpia primera divisió, i clar, pues òbviament no és el mateix jugar a aquestes altures un partit preparatori que en el mes de juliol o al principi d'agost, què dir-te, Josep, però la cosa és que ara pues, el València s'està movent per a tindre aquest partit de preparació antes de i s'encontre i se debut lliguer del Celta, del que l'equip, ho deia Pepe l'altre dia, té moltes ganes de pues, estrenar-se en lliga front a l'afició en l'últim debut lliguer en Mestalla, però pues, veurem, estos dies tindrem notícies, Robi, les donarem a on? Així, òbviament, del pròxim rival del València i pues, a veure si va el millor possible.
1: Bueno, pues ja dime, així està pues, l'última hora de l'equip del València en quant, ja dic, que ha tornat als entrenaments en el dia d'avui i afrontant una nova setmana, ja les últimes de la seva pretemporada, i l'espera poder tancar ixe últim partit de la pretemporada després d'haver jugat el trofeu Taronja. En cuanto a la última hora del mercat, lo que venim pues contambos en els últims dies, el València pues està intensificant les gestions per poder incorporar ese lateral dret que necessita l'equip. Està pues en negociació, se té clar el perfil, el jugador elegit, però ara estem en ese moment de negociacions entre els clubs per a, i també amb el jugador, per a poder tancar l'operació, i quan estiga pues, tancada, tot clar i tot acordat, pues, evidentment pues, ja anunciarem quan toque pues, el jugador que vol el València per reforçar ixe lateral dret, encara que, ja dic, se té clar pues, el jugador i el perfil elegit i triat.
2: Sí, al final és una operació que és necessària perquè l'equip a la vista està que no té eixa peça titular encara en el carril dret, sumada a la lesió de Fulquier, pues és obvio que no és una situació fàcil o adequada, però l'equip pues, estarà buscant eixa peça del lateral dret i pues, també pues, buscant peces de mercat, que al final s'apropa el final de mercat, també s'apropa la competició lliguera i clar, sempre s'esperen reforços en la plantilla, tant d'entrada com d'eixida, en tots els equips.
1: Sí, recordem que Fulquier està pues, en el tram final de la seva recuperació, però no va arribar per a l'inici de la Lliga, és l'únic lateral dret pur que té el València. Evidentment, també estan pues, els jugadors canterans, el del Mestalla, con Rodrigo Gamón, encara que també pues, està lesionat lateral del Mestalla,
2: Miguel Monferrer,
1: i bueno, l'altre dia en el partit, i ara després comentarem en el trofeu Taronja, pues Carlos Corberán va eixir pues, jugant en tres centrals, en Pepelu de central, de carriler dret estava Jesús Vázquez i per l'esquerra estava José Luis Gallà. Tota l'espera, ja dic, de poder tancar ixa incorporació, ixe fitxatge el València abans de l'inici de la Lliga.
2: Sí, fixa't que de no ser per les circumstàncies del partit que te van obligar a jugar en 10, jo crec que haguerem vist pues, algun canvi en aquest carril dret, provant també pues, Colbran, que va començar en Jesús Vázquez, però crec que al llarg del partit haguem vist algun resús, no vam poder fer-ho finalment, però al final pues, són també el futbol, Rovira, i al final és el que hi ha.
1: Bueno, pues ara després comentem, però això en quant a l'última hora del mercat de fitxatges. Per cert, André Almeida, el migcampista portuguès del València, està entrenant-se a normalitat, amb el grup, amb tot l'equip. Ja comentàrem la setmana passada que el Swansea, que havia fet una oferta per André Almeida, pues bueno, el jugador va decidir que no volia anar al Swansea, equip de la segona divisió anglesa, de la Championship, i que ell esperava pues, una oferta millor d'altre equip. Oferta que al València pues, encara no ha arribat d'altres equips. L'única oferta que tenia ferma el València era la del Swansea. Ja dic, André Almeida és un mes, ja dic, entrenant-se avui, així en l'equip, encara que l'altre dia, en el Trofeu Taronja, no va jugar, no va tindre pues, minuts.
2: No va tindre minuts André Almeida, sí que és de veres que, bueno, al final no és un secret, està en esa pues, finestra d'eixida, que pot ser, ja comentàvem que al final l'aparició del Swansea pues, pareix que no ha eixit, veurem si s'aclara en els pròxims dies, i si no és el Swansea, pues, qualsevol equip, veurem què passa en André Almeida, veurem què passa, però clar, sí que és de veres que és una peça que continua treballant en normalitat, l'altre dia va anar convocat, no va tindre minuts, però al final pues, Corberán té que comptar en ell perquè és un jugador de plantilla, de fet, a la vista està, que no ho estan ni apartant ni res, simplement és un jugador més, però veurem, estem a l'espera del que passa en els pròxims dies, perquè, com diguem, també hi ha que tindre en compte i aquests reajustos, tant d'eixida com d'entrada, de cara a la primera jornada de Lliga i al final de mercat.
1: Bueno, pues això, ja dic, en quant a l'actualitat del mercat del València, a l'espera de poder tancar pues, ixe fitxatge, ixe lateral dret, ixe reforç que necessita l'equip. Algo més al respecte, Vicent?
2: No, per cert, afegir que parlant del Swansea en clave Championship, pues al final hi ha molta gent que a lo millor pues deia que pues Almeida a lo millor a segona anglesa o lo que siga, és una lliga molt de nivell, la Championship. De fet, el Stoke City i el Derby County, rivals del València en esta pretemporada, han estat en esa competició, estan en esa competició, però com diem, que la gent no pense que és un pas a una segona divisió, sinó que al final és la segona anglesa, però té moltíssim.
1: És la decisió que té que prendre, ja dic, pues André Almeida, que de moment continua sent jugador del València a l'espera de resoldre el seu futur i que arribi pues, una oferta que a André li convença i, per supost, al València també, en l'apartat econòmic. Anem en lo que va ser el Trofeu Taronja, el partit, la derrota davant el Newcastle. Escoltant a Pepe Lu en les valoracions postpartit, reconeguent pues, que evidentment pues, el fet de quedar-se en 10 en inferioritat numèrica, això pues, per a expulsió allà va condicionar molt.
3: Sí, yo creo que hemos visto un partido de dos caras, cuando yo creo que hasta la expulsión el equipo está muy bien, lo que habíamos trabajado durante la semana ha salido, ser un equipo ofensivo, atacar lo máximo posible y recuperar alto, sí que es verdad que al final pues la expulsión condiciona, hemos tenido que adaptarnos, a pesar de la derrota yo creo que el equipo se ha adaptado porque teníamos el hándicap de la calor y hemos jugado contra un gran rival, pero bueno nos tiene que servir porque en la liga pueden pasar estas cosas y tenemos que adaptarnos a todo. Al final nos hemos tenido que adaptar al nuevo contexto del partido, como tú dices, con 10 también hemos tenido opciones de marcar gol, pero no hemos estado acertados y al final los goles han sido detalles, nos quedamos con el esfuerzo porque al final estamos preparando el primer partido de liga y bueno, esperando ya el inicio liguero. Al final la pretemporada está para eso, para coger nuevos conceptos, coger ritmo. Sí que es verdad que por el atraso de la primera jornada, pues la pretemporada está siendo un poco más larga. Tenemos ganas de empezar, pero bueno, el equipo va a llegar bien, va a llegar preparado y además con los dos primeros partidos en Mestalla, pues tenemos ese plus de cara al equipo y a la afición. Al final es un aliciente grande, solo hay que ver hoy. Estamos a 8 de agosto, el campo estaba lleno, sabiendo lo que conlleva estar en Valencia, cosa que le agradecemos como siempre y nada, esperemos darle este año más alegrías que el año anterior porque se lo merecen y porque además es el último año en Mestalla y yo creo que hay que poner un broche final bonito.
1: Pepelu, en les declaracions postpartit i xa derrota del València en el trofeu Toronja 1-2 davant el Newcastle, ho comentava Pepelu, que evidentment jo comentaré també en la retransmissió del partit amb Ricardo Arias, amb Pablo Orch, que bueno, ixa expulsió de Gallà en el minut 34 per ixa dura entrada, evidentment pues va condicionar tot el partit, perquè fins ixe moment, fins la expulsió, minut 34 partit, el València estava bé, el València estava serio, ordenat, les idees clares, se va avançar al marcador en un golaç de Urinic, que després parlarem també de Urinic, el València estava bé fins ixe moment, però clar, arriba la expulsió, te quedes en 10, en inferioritat numèrica, Vicent, i això, el Newcastle, que és un molt bon equip de la Premier, pues ho va aprofitar i al final pues te va acabar guanyant 1-2 en aquests dos gols del davanter Visa.
2: Bueno, de fet el Newcastle, que hasta no fa res estava jugant la Champions League, l'equip de les Urraques d'Anglaterra. La veritat que, com tu dius, un Robi, hasta el minut 35, que va ser en aquesta acció prou desafortunada de José Luis Gallá sobre el Anga, l'extrem sueco del Newcastle United, pues va ser un molt bon partit del València, però ahí està ese minut 35, a partir d'ahí van canviar els tornes. Ahí veiem el golaç de Filip Ugrinić, que va a ser espectacular, Robi. La verdad que el bo de Filip es un miscampista que té un colpeig molt bo, però encara no l'havien vist en este escenari pues, marcar un gol, i menys d'aquestes dimensions. No sé com el vas veure des de la cabina, Robi, però jo des d'on estava el vam disfrutar un animal.
1: Va ser un golaç, sí, va ser un golaç el de Filip Ugrinić, ja dic que pues, avançant-se al València pues, al marcador, i després d'eixa expulsió, pues ja diem, pues Newcastle va aprofitar clarament eixa superioritat numèrica i el València pues va acabar perdent el partit. Però fins aquest moment, ja dic, era un poc la idea que volia el míster Carlos Corberán, el que s'havia treballat, com dia pues Pepelu durant tota la setmana tàcticament, bueno, pues en eixe plantejament també tàctic que va fer Carlos Corberán, colocant a Pepelu de tercer central en companyia de Tàrrega i de Haas, deixant en el carril dret a Jesús Vázquez, Gallà per l'esquerra, i se tribot, podien dir, en el centre del camp, en Guido Rodríguez, en Ugrinić, en Javi Guerra, en Sato també i Hugo Duro, pues lo que van veure en ixe trofeu taronxa, però ja dic, només hasta el minut 35, perquè després pues, ja el partit va estar condicionat molt.
2: Sí, bueno, és una línia de 5 en defensa, de línia de 3 en atac, que jo crec que és un molt bon sistema que cada vegada se veu més en el futbol professional, sobretot així en la Lliga Espanyola, que sempre pareix que el futbol espanyol ha sigut de 4-3-3, 4-4-2, ha sigut l'alineació per excel·lència.

0: Giants és un molt bon equip. És que el davanter Bissell, el davanter que te fa els dos gols, és un mundialista. Va estar en la República del Congo, però és un molt bon jugador, com ja vam veure. Bueno, pues també Dan Juma en la segona part també va tindre dues ocasions clares. Bueno, ja dic, lo important és que al final la idea, el que se buscava, el que s'havia treballat tàcticament en Mestalla, en la Ciutat Esportiva Paterna, perdó, de cara al partit del Mestalla del dissabte, com va dir Pepelu, pues va eixir fins i s'expulsió de Gallà, i el que diuen sempre, ara ja, pues, així el que conta, lo veritablement important, són els tres primers punts, que seran el 22 d'agost en Mestalla, davant el Celta de Vigo, arribar pues, el millor possible a ese partit. I ja dic, l'altre dia era el rival més serio, el test més important de la pretemporada del València, perquè ho hem dit, era un equip de la Premier, que va jugar Champions la passada temporada, un molt bon equip a pesar de les baixes, i ja dic, fins a 6 minuts 35, el València pues, va estar bé. Però el que conta és dissabte 22 d'agost, 7:30 a la vesprada, Mestalla, Celta de Vigo, a l'hora de la veritat.
1: Pues sí, serà l'hora de la veritat, però jo crec que també, Robi, jo sóc partidari, igual és un poquet de masoca, però preferís que punxar en la pretemporada que
0: sí, no,
1: en
0: la
1: jornada 1. Al final, estos partits servixen pues, per a veure les limitacions de cadascú i les virtuts també. Per exemple, un jugador que jo vaig veure l'altre dia que estava prou alliberat i crec que li convé el sistema, és altra vegada Javi Guerra, que li va faltar el golet, a lo millor per a rematar la feina, però sobretot en la primera part, era veure pues, molta confiança, tenia molt espai per a córrer, bona sessió en Hugo Duro i en les bandes, i crec que al final, pues, aquestes coses són les que ens hem de quedar, sobretot perquè si se polixen, al final, en la jornada 1 de Lliga, pues, les anem a poder fer.
0: Ja, estem parlant, evidentment, d'eixe trofeu taronja, eixe plantejament que va fer el míster, però una volta arriba el lateral dret a l'equip, de fet, el València havia vingut pues, jugant una defensa de 4, fins ara havia sigut o bé Rodrigo Gamón o Montferrer els laterals drets. Montferrer se va lesionar pues, l'altre dia, no podia jugar, estava ahí pues, Rodrigo Gamón per a jugar en aquesta posició, però el míster pues, va voler també introduir una nova variant tàctica. Bueno, que no és la primera volta, que el València també pues, ha jugat en aquesta defensa de tres centrals i en dos carrilers. Però ja diem, una volta arriba el lateral dret, esperem que en els pròxims dies se pugui tancar tot, bueno, pues, jo crec que està clar el sistema que vol Carlos Corbán per aquest debut en la Lliga. Quatre jugadors en la defensa, els laterals que siguen llargs, profuns, que tinguin pues, arribada, en ixe doble pivot pues, que està ja també pues, molt definit el que és la columna vertebral de l'equip, Tàrrega i De Haas com a centrals, Guido i Ugrinic en ixe doble pivot, en Javi Guerra el que tu dies, més alliberat, jugant de 10, de mitja punta, per acompanyar pues, a Hugo Duro, les bandes, pues, Sato d'extrem, encara que l'altre dia pues, va jugar en llibertat de moviments, però estem veient pues, a Sato el que és i pot aportar a l'equip, que és pues, descaro, atreviment, jugador pues, molt ràpid, però que també té presència ofensiva. Però bueno, ja dic, jo crec que la columna vertebral, l'equip titular de què és el que serà l'inici de la Lliga, està definit a l'espera que arriben pues, els reforços, i ja dic, pues, el lateral dret en el que València està treballant.
1: I també crec que, ara que has mencionat un nom important en este mercat, en este estiu, i esperem que en esta Lliga, és el de Ryunosuke Sato, que crec que és positiu, encara que no va poder veure porteria, però hi ha molta gent que ho entenc, que també pues, tenim en el cap aquest prototip de jugador asiàtic, que és molt apanyat en els peus, té molta qualitat, però després que li costa més sense valor, i crec que de Sato van veure el contrari, que sense valor pues, també rendís. Recordem que després de l'expulsió de Gallà pues, va ser Jesús Vázquez el que va passar al lateral esquerre, i en ese carril dret de lateral extrem, és a dir, carriler, va estar Sato, que no va parar de córrer, que sí que és de veres que a lo millor en baló pues, va brillar menys, però perquè el partit aixina t'exigia. I jo crec que això és una molt bona notícia de cara a la Lliga, perquè ve un Celta que té moltes permutes de xoc, se pot tratar a molts contextos, i de fet, Robi, un Celta que en pretemporada pues,

0: ja t'he dit que crec que són 3 victòries i 2 empats, encara no coneix la derrota, però quan més temps dur sense perdre, més possibilitats hi ha de que pergues front a la València.
1: Bueno, pues ara continuem parlant i contant més coses d'eixe trofeu taronja, d'eixe partit del passat dissabte. Així l'informatiu del València.
2: Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Media Radio. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per la app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Haz realidad el sueño de tu peque y consigue que sienta la emoción de Mestalla gracias a Divina Seguros. Contrata cualquier seguro de Divina Seguros y entrarás en el sorteo para que puedas salir de la mano de un jugador del Valencia Club de Fútbol en el partido contra la Real Sociedad. Además, disfrutarás de una entrada doble para vivir la experiencia con él. Infórmate en divinaseguros.com. Divina Seguros. Aseguramos la mejor afición. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
3: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara... juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
2: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucha más. Socio VCF, el club de los valencianistas. VCF Media Radio, la veu del València Club de Futbol. Conecta't al sentiment.
4: Ahí está Jesús buscando a Guido en la frontal del área. Este Guido, tira, el pase para Urinic, el lanzamiento de Urinic. ¡Golas, golas, golas, golas, golas, golas, golas! ¡Urinic, golas, golas, golas, golas! ¡Golas, gol!
1: El golaç de Ugrinić que cantàvem l'altre dia en la retransmissió del partit del trofeu taronja, aquest gol que avançava el València, un golaç, com dia. Este tira des de fora, dia Ricardo Arias, el nostre ambaixador i comentarista, i a fe, que va tirar des de fora. Ugrinić, un gran gol el del Suís Vicent.
0: Un golaz, como se dijo en VCF Media Radio. La verdad que el jugador suís, va a enclosar un molt bon gol a la portería rival del Newcastle. La verdad que una de las cosas que más me agrada de Ugrinich es una, el colpets que té, perquè tant en la dreta com en l'esquerra no té cap problema, i també els desplaçaments llargs en les dos cames. És que té un domini de les dos cames molt bo, a veure si este any pot pegar aquesta passada endavant necessària, i que crec que, a més, té condicions per a donar-les.
1: No, i a part és una de les seues virtuts. Ell té un bon colpeig, un bon tir, Ugrinich, i bueno, és el primer gol d'Ugrinich en el València. És un gran gol, però és una de les virtuts que jo crec que té que explotar encara més el jugador suís, perquè dic que li pega molt bé, i bueno, volem veure que tingui aquest més protagonisme. Un Filip Ugrinich que jo crec que també, ho comentàvem abans, jo crec que també s'està consolidant en aquesta posició, en aquest doble pivot, de cara a lo que serà l'inici de la Lliga, la columna vertebral en la que està treballant el míster Carlos Corberán, el que pot ser l'equip titular, veure a Ugrinich en aquest doble pivot i per davant Javi Guerra, però necessitem, jo crec que el suís, ja dic, aquest golàs que va marcar l'altre dia, que se prodigui més.
0: Pues sí, que se produzca més. De fet, Philip és dels migcampistes de la Lliga uno dels que millor dades té en quant a oportunitats creades. En quant al Big Chance Created, al final té un bon percentil. El seu promig, ja diguem, comparats en els migcampistes de la Lliga, és de 0,48 per 90 minuts. És a dir, al final és un migcampista que, a banda d'aportar-te ese múscul i també ese treball defensiu, és un jugador que lluís més en la pilota, i crec que se demostra que quan més prop està de l'àrea, millor, perquè clar, vegem ahí a un Samarro com és Filip Ugrinich, i el vegem allí i dius, hi ha un bon migcampista per a defendre, però la realitat és que tant en Young Boys com així en el València, quan més prop està de l'àrea, millors resultats dona.
1: Bueno, s'alegrem per Filip Ugrinich i se golàs, encara que desgraciadament no va servir per a que el València poguera haver dit adeu a ese trofeu taronja, el que pot ser l'últim trofeu taronja a l'estadi de Mestalla abans d'anar-se'n al nou Mestalla en una victòria. Va acabar en eixa derrota i en el triomf del Newcastle, però són els detalls positius un poc que estem destacant de lo que va ser eixe partit del València. El golàs de Ugrinich, i que volem veure més al suís en eixe tipus de recursos que hi té i que té que explotar més en aquesta posició, que ja dic que també jo crec que va consolidant, no?, el migcampista suís, l'ha d'acompanyar a Guido en aquest doble pivot. Algo més en quant al purament lo que va ser i esportivament el partit?
0: No res, jo te diria que hem tocat quasi tots els palos. Jo diria que també, algo que ha passat un poquet desapercebut, però que també, òbviament, les mirades sempre van al valor i a la porteria rival, però crec que Dimitrievski també va estar acertat, de fet,
1: en la seva línia, sí. En la línia de l'any passat, en la segona volta, on va ser decisiu, determinant, Dimitrievski, ja dic, va jugar els seus primers minuts en la pretemporada davant l'Stock City, també mostrant-se molt segur. I Dimitrievski, ja ho comentàrem, va ser un jugador molt important per a València en la segona volta de la Lliga, donant-li punts a l'equip, i l'altre dia, per lo que tu estàs comentant, igual, Vicent.
0: La veritat que el bo d'Estole va complir. A més, a mi m'agrada que un porter aporti aquesta seguretat, perquè també se li veu tota l'estona donar indicacions a la defensa, i damunt, siguent una defensa de 5, jo crec que és més important que mai tindre aquestes ulls a l'esquena.
1: I deixant a banda el tema esportiu, el que va ser el partit positiu, i ho hem destacat en la nostra portada d'aquest informatiu, de lo millor del trofeu taronja va ser la resposta de Mestalla, la resposta dels aficionats valencianistes per a ser un dissabte 8 d'agost, el mes per excel·lència de tot el món que té vacances, en la calor que feia, la humitat que hi havia el passat dissabte a l'estadi Mestalla, Vicent, més de 41.000 valencianistes, pues ja dic, en la millor entrada dels últims anys de l'estadi Mestalla, en un trofeu taronja.
0: Així és, en esta vida hi ha tres coses segures, i és que quan plou te banyes, que els partits de València tenen la veu de Jo Rovira, i que Mestalla no falla mai. Recordem que ha sigut l'afició més fiel de tota Espanya la temporada passada, en un 90,4% d'ocupació mitjana, traient-li un punt al segon equip. La veritat que és una autèntica monstruositat, i pues, com diguem, pues, més de 41.000 assistents, una xifra que no se veu des de 2019, sí. Front a l'Inter.
1: Ho comentarem, sí, ho comentarem en la retransmissió del partit, no? Que des de feia 7 anys, se diu pronte, 2019, com dia Vicent, un trofeu taronja no presentava ixa entrada. En aquella ocasió va ser, el València s'enfrontava a l'Inter de Milà, van ser 43.000 els valencianistes, ja dic, en el 2019, i l'altre dia, davant el Newcastle, més de 41.000, que ja dic, desafiant la molta calor que feia, la humitat que era altíssima a l'estadi de Mestalla, un 8 d'agost, que tot el món està pues, en la platja o en la muntanya o de vacances, pues bueno, pues ahí està la resposta dels valencianistes.
0: Al final, jo crec que l'afició del València és el millor actiu que té i tindrà el club mai, i ha tingut també en el passat. La veritat que és el millor que té el València Club de Futbol, la seva massa social, i pues, es demostra que no falla mai.
1: I bueno, això en quant al partit, i a veure, els actes previs a lo que va ser el trofeu taronja, ja ho comentaré la setmana passada, en ixe xicotet homenatge que va voler fer el club a tots ixos pobles de la província de Castelló i de la Serra d'Espadà que se van veure afectats pels incendis de fa unes setmanes, que desgraciadament tornem a tindre incendis, perquè ahí està encara pues, ixe incendi la província de Castelló i la Serra d'en Garcerà. Però bueno, el València va convidar els 18 alcaldes d'aixes poblacions afectades, Betxí, Onda, Vall d'Uixó, Eslida, bueno, tots aixos alcaldes van estar el dissabte passat a l'estadi de Mestalla, i van tindre també pues, el reconeixement, el suport, el carinyo de Mestalla, els aficionats de València, que bueno, que jo crec que pues, ixe suport és d'agrair, és un gest, jo crec que molt bonic el que ha tingut el club, i l'altre dia parlàvem al tinent d'alcalde de Onda i ho dia, pues, bueno, que valorava, no? Pues el gest que havia tingut el València, no? Bueno, pues evidentment necessiten molta ajuda tots aquests pobles afectats pels incendis, però ahí va estar, jo crec, el reconeixement de Mestalla.
0: Sí, la veritat que també, pues, òbviament, no deixa de ser res més enllà de lo significatiu, però que al final l'ajuda, com també va fer el club pues, fa uns anys quan l'incendi de Begís, i així com en altres casos, a mi personalment pues, me va afectar aquest incendi, i de l'altra banda te dic que al final actes així pues, reconforten i reafirmen el compromís del club en aquesta pues, part de la població valenciana, més enllà de que siguen o no valencianistes. Crec que parla molt bé que al final els clubs de futbol i pues, les institucions i els emblemes pues, s'ajunten tots a una per a acabar en estos incendis.
1: I també per anar acabant el que va ser el trofeu taronja, que va tindre la presència del president del València, Kiat Lim, que va estar veient el partit en la llotja presidencial. Un Kiat Lim que va arribar el passat divendres a la ciutat de València, que va estar visitant les obres del nou Mestalla en companyia de l'equip, de jugadors i del cos tècnic, i després va estar Kiat Lim en la basílica, en la visita a la Mare de Déu, que també va fer l'equip i s'ofrena floral. Ahí va estar el president del València, Vicent.
0: Sí, vam veure pues, com anava aixes obres del nou Mestalla, després en tot l'equip, com has dit, a la basílica, i pues, també va estar ahí pues, per a recolzar a l'equip. Pues, és una imatge d'estar pues, tot l'equip junt, crec que també pues, és bé. Al final, aquestes coses sempre ajuden, i pues, ahí el veiem.
1: Ahí estem veient les imatges d'aquesta visita de l'equip, dels jugadors, a les obres del nou Mestalla, també del president Kialim, que després, ja diem, va estar també en la Basílica, on també pues, va estar l'equip. Ja ho contarem, pues, el divendres passat, Kialim, que, bueno, al igual que son pare, el màxim accionista del València, Peter Lim, també va estar fa unes setmanes així, a València, i visitant les obres del nou Mestalla, veient com van avançant pues, ixes obres que, bueno, que ja ho hem comentat, evidentment van complint-se tots els plaços previstos en la execució de l'obra per a que el nou Mestalla pues, siga una realitat la pròxima temporada, la 27-28, per això diem que podria ser que este haguera pogut ser l'últim trofeu taronja. Veurem, esperem, però els plaços s'estan complint en quant a l'execució de l'obra. Va tot molt bé i en els plaços previstos, ara tots aquests treballs en el nou Mestalla estan pues, enfocats al cert, a lo que va ser l'alçament de la gran coberta, i és el que van estar pues, veient, ja diem l'altre dia, el president del València, Kialim, l'equip, els jugadors i el cos tècnic.
0: Sí que és de veres que al final estem en aquest procés d'impàs del Mestalla al nou Mestalla, un nou Mestalla que ja, vamos, va agafant molta més forma, i la veritat, Robert, te tinc que dir que al final és una llàstima deixar Mestalla. Òbviament és l'estadi més antic d'Espanya, és, vamos, què dir de Mestalla, és la nostra casa, però al final pues, cada vegada que vas agafant més forma el nou Mestalla, pues, vas tenir més ganes de veure l'equip allí.
1: Sí, pues serà una realitat el nou Mestalla a partir de la pròxima temporada, i esta, la present, esta temporada 2026-2027, lo que hem dit moltes voltes, anem a despedir con cal i com se mereix l'estadi de Mestalla. Pues ja dic que ha començat ja el compte enrere de lo que serà eixa deu a Mestalla, va ser en el trofeu taronja, i ara, de cara a l'inici de la Lliga, el pròxim 22 d'agost en eixe partit davant el Celta de Vigo. Bueno, crec que ho hem comentat tot, molta gent està preguntant-nos, bueno, si sabem algo del pròxim partit que disputarà el València esta setmana, que serà l'últim partit de la pretemporada. Encara no sabem res, ni dia, ni hora, ni rival. Quan ho sapiguem, evidentment, pues ho comentarem així en l'informatiu o a través de les xarxes socials del València. Però la idea és ixa, que el València esta setmana puga afrontar altre partit de la pretemporada, que seria pues, ja els últims partits després del trofeu taronja, abans de l'inici de la Lliga, Vicent.
0: Sí, al final pues, el València té que fer el seu paper, ho hem dit abans al principi de l'informatiu, per si algú ha entrat més tard, perquè venia de la piscina o el que siga, pues, l'equip que ja està intentant trobar ese partit, és jo crec que important que se trobe algun partit per a que els jugadors que no van poder a lo millor pues, jugar tants minuts l'altre dia en el trofeu de taronja, puguen sumar també minuts per a que apleguen en el major rodatge a la primera zona de Lliga, però que pues, al final veurem com
1: bueno, queda la cosa. Pues, ho comentarem i estarem atents també pues, a totes les notícies que vagin produint-se. L'equip, ja ho hem comentat, ha tornat este matí al centrament, s'ha dit que ja està fent treball en solitari, treball de camp, però són bones notícies perquè continua donant passos endavant en la seva recuperació. S'espera que puga estar per al debut en la Lliga. Pendents també del mercat de fitxatges, el València ha intensificat les negociacions per a firmar ixe lateral dret, se té clar el jugador, el perfil, i ara pues, estem en ixe procés de negociacions entre el club i els mateixos jugadors. A veure si en els pròxims dies també tenim bones notícies que contar, Vicent.
0: Per cert, parlant d'Omar Sadiq, també volíem agrair des del club l'acollida que ha tingut la seua sorpresa a Cristian Tornero, el xiquet que va participar en el campus UCF d'ací, de Paiporta, valencianista, i que el seu ídol era Omar Sadiq, en esa sorpresa que li va donar el jugador nigerià.
1: Continuem en este informatiu del València d'este dilluns 10 d'agost. Ara anem ara en l'actualitat de l'acadèmia, el Mestalla, el juvenil, el València femení. Encara tenim moltes coses a contar.
2: VCF Media, VCF Radio. El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut.
5: que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
6: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
7: Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos.
8: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la Terra de Valentía.
7: Festejamos les noves equipaciones del Valencia Club de Fútbol de la temporada 26-27. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
9: VCF Radio, la Academia.
1: Anem con cada dia. L'actualitat de l'Acadèmia, sí, l'informatiu, el Mestalla, el filial del València, que està intractable en esta pretemporada. Tres partits, tres victòries i molt bones sensacions dels de Òscar Sánchez Vicent.
0: El València Mestalla de Òscar Sánchez, que continua sense alçar el peu de l'accelerador. Tres victòries de tres, recordem, primer frontal Villarreal B, després frontal Sunderland Sub-21 i ara ho ha fet frontal Ciencia, important perquè és rival de Lliga, el Club Esportiu Ciencia, en el trofeu Espartero, que és el seu trofeu particular, així que és molt bona notícia.
1: Li va guanyar al Ciencia, com està comentant Vicent, que és un pròxim rival en la Lliga del filial del València, del Mestalla, en un partit que anava perdent, Vicent, 2-0, i que van acabar remuntant 2-3.
0: Bueno, una de les coses que més m'agrada d'este València-Mestalla és que al final és un equip que no es dona per vençut mai, però mai dels mais. La veritat que si algo estan ensenyant-los és a barallar, vamos, a pelear hasta l'últim moment. Primer, pues el Cizia pues, anava en ese 2-0 i després, en els minuts finals, i crec que és en el 70, després al 85 i al 90, Ismael va marcar, després Rubén Fernández i Hugo Guijarro, els tres golejadors del València-Mestalla. Recordem, és especial els golejadors perquè, una, Ismael és un xiquet de 2009, és juvenil de segon any, però que en el València-Mestalla està quallant una pretemporada espectacular, tant en els entrenaments com en els partits. La veritat que té molt bones condicions. Recordem que és el capità, Robi, de Marroc, de la selecció marroquina, és el capità, Ismael. També Rubén Fernández, que pues, està tornant a jugar després d'una lesió de llarga duració i, en aquest cas, pues, per fi ha pogut tornar a fer el que més li agrada, que ha tornat a a porteria, i Hugo Guijarro, que puja del juvenil, i al final sempre és bo que les peces que pugen del juvenil tinguin.
1: I això tenint en compte que 6-7 jugadors del Mestalla estan en dinàmica del primer equip en esta pretemporada, i que són jugadors importants, que ho van a ser també per al Mestalla, perquè ara estan ajudant al primer equip, però després tornaran al Mestalla, eh?
0: Home, ese partido no el jugaren pues bueno, ni David Torbi, ni Rodrigo Amón, ni Aaron Mayol, ni Jaume Durà, ni Guanyala, no sé si me dice algú, pero al final, pues Aymar Vázquez tampoc, pues jugar un partit o una pretemporada, millor dit, en 16 jugadors que estan en dinàmica de primer equip, ja sigui per edat o per condicions, pues al final, el que a mi em queda, Robi, d'esta pretemporada del València-Mestalla, és que tots estan ben enxufats i, pues, que lluiten hasta el últim segon. Altre que no estava, perquè vam anunciar fa uns dies que la seva sessió a l'Excelsior holandès és Mario Domínguez, que recordem que va marcar 16 gols en el València-Mestalla, i el club holandès, Excelsior i el València, pues, va plegar un acord per a la sessió d'esta temporada, però com venim dient...
1: Bueno, pues... El Mestalla, invicte en la pretemporada, l'equip d'Òscar Sánchez, que, bueno, afronta una nova setmana de la pretemporada, també pues, els pròxims partits que té previstos disputar així, en la ciutat esportiva de Paterna. Ja anirem confirmant aquests partits del Mestalla. I el juvenil. El juvenil que, recordem, estos... dies estan comentant, està en el torneig de La Palma, torneig Cante Pro, on vol revalidar el títol de la temporada passada, no va poder ser, va perdre en la final, Vicent, caigent en la tanda de penals davant el Tenerife, una llàstima.
0: Bueno, va perdre en la final, però la veritat és que va fer un grandíssim torneig. Recordem que al final la pretemporada pues, serveix per això, és un bloc molt nou de jugadors, que la majoria no han jugat junts. Esta temporada, bueno, esta pretemporada, millor dit, d'estiu, pues, serveix per a que se vagin adaptant. També han aplegat els nous fitxatges, la veritat que hi ha prous cares noves. De fet, Euge Rivera pues, és la primera temporada del juvenil que va agafar en Nacho Tarín com a segon entrenador, i al final estan fent-se a l'equip. Han estat en aquest torneig sub de neu de la bonita Cante Pro, han jugat 5 encontres en els que pues, bueno, la fase grups, primer 1-1 frente a les Palmes, 1-0 en un partit decisiu frontal Sevilla i 0-6 frontal Atlético Paso, un balanç de 8 gols a favor i un en contra, i després en les semis van vèncer a una Real Societat que era un molt bon equip, però la València d'Eugi Rivera es va imposar hasta perdre en la final 2-2 i en els penaltis.
1: Ara també el juvenil a continuar el seu treball de pretemporada en la ciutat esportiva de Paterna. Acabem parlant del València femení, que també esta setmana afronta un nou partit de la seva pretemporada, així en el Antonio Puchades, el dimecres, 9:30 del matí, en el derbi, davant el Llevant. Partit, bueno, ja dic, que pues, obert al públic, als aficionats, però això sí, fins completar aforament el dimecres, així, i aquest partit.
0: Fins a completar aforament el dimecres a les 9:30 del matí. Tindran que matinar que vulgui vindre així a Paterna, però en la calor que fa, pues a vegades jugar tan pronte és hasta millor que jugar per la vesprada, la veritat. El València femení, que pues, recordem que és el penúltim partit de pretemporada, encara que queda ese 18 d'agost front al equip femení del PSG en ese Pinatar Arena, que ja és un escenari habitual per als partits habituals del València, tant masculí com femení, i el València femení, pues, que com diguem, jugarà el partit. També recordem que tenim una protagonista en el València femení que juga les semifinals de la Copa Àfrica.
1: Yasmín, sí, Yasmín. No s'oblidem de Yasmín, que està en les semifinals, Vicent, com tu ve dies, de la Copa d'Àfrica. Marruecos, que és la selecció en jugar, Yasmín, van guanyar a Sud-àfrica.
0: 2-1 front a Sud-àfrica. Al final, pues, bueno, són competicions molt exigents i Yasmín, una dels pilars de l'equip, que veurem la veterana si pot alçar ixe Copa Àfrica.
1: Yasmín està en les semifinals i Rebeca Elo va caure en la seva selecció de Costa de Marfil davant Argèlia. Bueno, pues, això ha sigut tot en este informatiu del València d'este dilluns 10 d'agost. Nosaltres tornem demà, com sempre, sí, a la mateixa hora per a contar-vos l'última hora i l'actualitat del València. Ja diem, així estarem en el directe a partir de la una i si no, bueno, pues, també podeu veure i escoltar este informatiu en l'app del València, ahir a qualsevol hora del dia en podeu veure l'informatiu i si no també en el podcast en iVoox i Apple Podcast.
10: Moments històrics del València.
11: Yo llegué al Valencia como igual cualquier chaval, ¿no? Yo estaba jugando en mi pueblo, estaba jugando con edad juvenil en el primer equipo de mi pueblo, que entonces estaba en regional preferente. Y bueno, pues venían a verme, tenía edad de juvenil para la siguiente temporada, todavía era juvenil. Al final de temporada vine al Valencia y empecé en el Valencia juvenil. Tuve que irme al servicio militar a Tenerife, a Canarias, y de ahí, pues bueno, pude estar en Tenerife, en la isla, y jugar en el Tenerife, que era segunda división. Me fue muy bien porque pude allí crecer como futbolista. Había jugado en el Mestalla en tercera división, jugar en segunda A, pues la verdad que para mí era importante. Y ya vine directamente al primer equipo del Valencia para la temporada 85-86. El recuerdo que se te queda ahí es el del debut. Recuerdo perfectamente que fue el primer partido de liga de la temporada 85-86 contra el Valladolid, ganamos 2-1. La primera temporada de Espárrago fue, bueno, veníamos de la anterior, de sufrir para no bajar. La verdad es que hicimos una campaña y quedamos terceros, ¿no? Que nadie de alguna forma se lo creía, ¿no? Y al año siguiente, con la misma filosofía, el mismo entrenador Espárrago, con incorporación de nuevos jugadores, la verdad que conseguimos el segundo puesto, ¿no? Yo creo que eso era muy meritorio en aquella época. Recuerdo, por ejemplo, un partido con el Barça, jugamos en casa con el Barça, donde ganamos 2-1 y yo hice el primer gol. Yo hice el primer gol, me acuerdo de ese partido, la remontada al Madrid, que íbamos perdiendo y fueron 90 y 89 o 90 y algo. Para un futbolista que es de aquí, el hecho de poder jugar, decir que has jugado en el Valencia, en el primer equipo del Valencia, en primera división, ostras, para mí era lo que siempre perseguía, ¿no? Fue una época fantástica. Primero porque entonces, claro, no es como ahora, que solo podían haber dos jugadores extranjeros en el equipo. De hecho, yo durante mis 8 años he jugado con 8 o 10 jugadores. O sea, éramos siempre los mismos, íbamos de vacaciones, de viajes. En aquella época, como ahora, era muy complicado poder conseguir títulos porque Barcelona-Madrid eran los que copaban a nivel en Liga los primeros puestos. El hecho de jugar 8 años en tu equipo, ostras, los arraigos que haces a nivel de, pues bueno, de no solo lo que es vestuario, en todo lo que es el club y todo lo que es Valencia, que al fin y al cabo pues nos conocemos todos, ¿no? Pues fue una época maravillosa. Porque la verdad, en general, yo me llevaba bien con todo el mundo. Y además, tantas horas de entrenamiento, viajes, te da para hacer relaciones con Giner, pues con Cama, con Quique, pues Arroyo, Fernando, Sempere, Eloy, Lugo Penner, Mestalla. Para mí, pues bueno, supone tu casa, o sea, la que vives y la que deportivamente y la que trabajas. Para mí supone un orgullo formar parte de esta entidad histórica, con 100 años. El Valencia para mí es todo, porque al fin y al cabo es mi vida. Es mi vida, vivo aquí y bueno, ya te digo que estoy muy orgulloso de pertenecer a esta entidad.
12: Hola, soy César Tárrega. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
13: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada! Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per la app i el web del Valencia Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil.
14: Hola, soy Stoli Dimitreski. Escucha nuestros partidos a Radio Oficial del Club.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts a l'informatiu del València, l'informatiu d'UVCF Media Ràdio d'este dilluns 10 d'agost, on el València afronta ja pues, les últimes setmanes de la seva pretemporada, una nova setmana d'esta pretemporada del València, a l'espera pues, de poder tancar ixe últim partit de la pretemporada, que ja estava pues, previst després de jugar el trofeu taronja. El València volia jugar a 3 partits de la pretemporada per arribar en les millors condicions possibles al debut de la Lliga. El pròxim 22 d'agost també està davant el Celta de Vigo. Encara queden 2 setmanes i ja dic, després de jugar el taronja, és una nova setmana per afrontar a 3 partits en la pretemporada del València. Un València que en ixe trofeu taronja del passat dissabte a l'estadi de Mestalla va perdre davant el Newcastle 1-2 davant l'equip anglès, en el que pot ser que siga l'últim trofeu taronja a l'estadi de Mestalla abans d'anar-mos-en al nou Mestalla. Un partit i una derrota que va estar molt condicionada per aquesta expulsió de José Luis Gallá, del capità del València, minut 34 de partit. Això va marcar i molt l'encontre perquè el Newcastle pues, va aprofitar la superioritat numèrica i a la fi pues, va acabar guanyant aquest trofeu taronja 1-2 amb els 2 gols del seu davanter Bissa. Bueno, pues ara analitzarem el que va ser el partit, el trofeu taronja, les declaracions en ixe postpartit i, bueno, on tenim també que destacar d'ixe trofeu taronja que el millor, podríem dir, va ser la resposta de Mestalla, dels aficionats del València, perquè el dissabte passat van haver més de 41.000 aficionats valencianistes que desafiant a la calor i a l'humitat que feia a l'estadi de Mestalla, pues, van fer que bueno, pues, fora la millor entrada en un trofeu taronja dels últims anys. Ja ho comentàrem l'altre dia en la retransmissió del partit. Feia 7 anys que un trofeu taronja no presentava ixa entrada, des del 2019, que el València va jugar en aquell trofeu taronja davant l'Inter de Milà. Ja diem, l'altre dia, davant el Newcastle, més de 41.000 valencianistes, un 8 d'agost, més per excel·lència de vacances, i ja dic, desafiant al calor. Té molt de mèrit. Un trofeu taronja on va estar també el president del València, Kiat Lim, presenciant el partit, després que divendres passat el president del València va arribar a la ciutat, va estar visitant les obres del nou Mestalla en companyia de l'equip, de jugadors, després també va estar en la Basílica, en la Frena Floral, a la Mare de Déu. Bueno, pues ara ho comentem tot, analitzem també 3 partits, 3 victòries, li va guanyar el dissabte passat al Cieza de Múrcia, un dels que va ser el seu rival en la Lliga i a més remuntant un 2-0, els 2 cases que van acabar guanyant ixe partit, 2-3. Ja dic que molt bones sensacions del filial valencianista. El juvenil de l'acadèmia que no va poder revalidar el títol d'ixe torneig a La Palma, a les Illes Canàries.

0: El Tornech Cante Pro va a caure en la final davant el Tenerife en la tanda de penals. Però bueno, fent també un bon torneig els de Euge Rivera. I també pues, parlarem del València femení, que afronta una nova setmana de treball en la seva pretemporada, ja pensant en el pròxim partit que jugaran el dimecres, així, en la ciutat esportiva de Paterna, l'Antonio Puigades, 9:30 del matí, el derbi contra el Llevant. Bueno, pues, de tot això i moltes més coses anem a parlar en este informatiu del València, que ja diem, cada dia podeu veure per la app, per la web i pel canal de YouTube del València, podeu veure este informatiu cada dia i podeu veure tots els partits de pretemporada, com vau poder veure també el Trofeu Taronja, que per cert, en unes xifres d'audiència en YouTube que estem ja per dalt dels 70.000. 70.000 reproduccions, 70.000 que vau poder veure pues, ixe partit. No està gens mal. I també recordem que en el cotxe també podeu escoltar UCF Media Ràdio a través de l'app del València i en els dispositius de CarPlay i Android Auto. Bueno, pues comencem ja este informatiu. Avui amb don Vicent Burguete. Què tal, Vicent?
1: Bona i carrosa vesprada, don Josep Rovira. Altre dia així en Paterna, la ciutat esportiva, on els equips, tant el primer equip com el València-Mestalla, el femení, pues, exerciten a l'espera de començar esta temporada 2027, però abans d'això estem ara en la pretemporada, pues, agafant pues, sensacions, conceptes. Recordem que al final en una pretemporada el que importa és que en la jornada 1 de Lliga ja siga en primera divisió o ja siga en segona ref en el València-Mestalla, pues, l'equip aplegui el millor possible, així que veurem com apleguen els de Corberà l'altre dia que no van poder pues, tindre aquesta victòria front a l'afició en Mestalla, però que llevant d'això pues, al final es tracta de, pues, com etxem ara les imatges, treballar, agafar ritme per al partit d'un Celta que ve fort.
0: Bueno, pues ara comentem tot, analitzem el que va ser el Trofeu Taronja, però anem en les novetats de la sessió preparatòria d'este matí. Conta-nos.
1: Sí, la d'este matí ha sigut una sessió de treball regeneratiu després d'aquest partit del Trofeu Taronja. Òbviament, pues, al final, els entrenaments i més sempre apareixen quasi la mili. I pues, ara és una sessió més calmaeta, però en quant a jugadors tenim bones notícies perquè Umar Sadiq ha treballat ja en solitari, el que significa que està més prop d'estar en aquesta jornada número 1 front al Celta en Mestalla, que no falta ja molt per a veure a Mestalla en aquesta lona de Lliga.
0: Bueno, pues Sadiq, que com està contant-nos Vicent, continua donant passos cap endavant en la seva recuperació. Recordem que se va lesionar en esta pretemporada abans de l'estatge per terres angleses a St. George's Park i Sadiq avui pues ja ha fet ja treball de camp en solitari i bueno, la idea és que puga arribar pues, a l'inici de la Lliga el pròxim 22 d'agost en aquest partit a Mestalla davant el Celta de Vigo. El que continua fent treball de recuperació i és dubte de cara a l'inici de la Lliga és Luis Rioja.
1: Luis Rioja, correcte, el jugador andalús que, pues, com contàvem, no s'havia lesionat quasi en tota la seva carrera deportiva i pues, ara li ha tocat, sempre hi ha una primera vegada per a tot, però esperem que estiga el més pront possible sobre el camp perquè és un jugador molt important i, a més, és un jugador que en el sistema que van veure l'altre dia de Trofeu Taronja, en aquesta línia de 3 en eixida i de 5 en defensa, pues, la veritat que va a prou bé en la banda.
0: Bueno, pues Luis Rioja, fent ixe treball de recuperació, encara que han comentat que ell vol estar, va ser dubte per aquesta lesió muscular que va patir després del partit davant l'Stoke City la setmana passada, però bueno, coneguent al Sevilla segur que vol retallar plaços i vol restar, però n'hi ha que anar pues, en ser prudents en aquest tipus de lesions i esperar. En quant a l'entrenament, el que hem dit i el que ha comentat Vicent, treball regeneratiu per als que van ser titulars en el Trofeu Taronja. Bueno, cap jugador pues, que té, bueno, no acaben en cap molèstia greu ni molt menys. Gallà, que va jugar

0: Pues ja dic que va ser expulsat al minut 35, ha fet treball amb normalitat en companyia de la resta dels que no van ser titulars i, bueno, demà entrenament de nou així a la ciutat esportiva de Paterna, a l'espera, ja diem, de poder tancar ixe últim partit de la pretemporada del València. Després de jugar el trofeu taronja, Carlos Corberán, el seu cos tècnic, volien jugar altre partit. Així n'estava ja pues, previst en ajornar-se el encontre davant el Betis i bueno, tindre una setmana més de pretemporada, se va decidir que n'hi havia que buscar pues, un altre partit, un altre rival, per allò de mantindre el nivell competitiu i bueno, i arribar en les millors condicions possibles al partit davant el Celta Vigo. En ixes estan i bueno, pues esperarem i veurem, Vicent.
1: Clar, tampoc és feina fàcil perquè hi ha lligues que es comencen este cap de setmana, per exemple, bueno, la pròpia primera divisió i, clar, pues òbviament no és el mateix jugar a aquestes altures un partit preparatori que en el mes de juliol o al principi d'agost, què dir-te, Josep, però la cosa és que ara pues, el València s'està moguent per a tindre ese partit de preparació antes de ese encontre, ese debut lliguer del Celta, del que l'equip, ho deia Pepe l'altre dia, té moltes ganes de pues, estrenar-se en Lliga front a l'afició en l'últim debut lliguer en Mestalla, però pues, veurem, estos dies tindrem notícies, Robi, les donarem a on? Així, òbviament, del pròxim rival del València i pues, a veure si va el millor possible.
0: Bueno, pues ja dic, així està pues, l'última hora de l'equip del València en quant, ja dic, que ha tornat als entrenaments en el dia d'avui i ha afrontat una nova setmana, ja les últimes de la seva pretemporada i l'espera poder tancar ixe últim partit de la pretemporada després d'haver jugat el trofeu taronja. En cuanto a la última hora del mercat, lo que venim pues contambos en els últims dies, el València pues està intensificant les gestions per poder incorporar ese lateral dret que necessita l'equip. Està pues en negociació, se té clar el perfil, el jugador elegit, però ara estem en ese moment de negociacions entre els clubs per a i també amb el jugador per a poder tancar l'operació i quan estiga pues, tancada, tot clar i tot acordat, pues, evidentment pues, ja anunciarem quan toque pues, el jugador que vol el València per reforçar ixe lateral dret, encara que, ja dic, se té clar pues, el jugador i el perfil elegit i triat.
1: Sí, al final és una operació que és necessària perquè l'equip a la vista està que no té eixa peça titular encara en el carril dret, sumada a la lesió de Fulquier, pues és obvio que no és una situació fàcil o adequada, però l'equip pues, estarà buscant eixa peça del lateral dret i pues, també pues, buscant peces de mercat, que al final s'apropa el final de mercat, també s'apropa la competició lliguera i clar, sempre s'esperen reajustos en la plantilla, tant d'entrada com d'eixida, en tots els equips.
0: Sí, recordem que Fulquier està pues, en el tram final de la seva recuperació, però no va arribar per l'inici de la Lliga, és l'únic lateral dret pur que té el València. Evidentment, també estan pues, els jugadors canterans, és del Mestalla, con Rodrigo Gamón, encara que també pues, està lesionat lateral del Mestalla,
1: Miguel Monferrer,
0: i bueno, l'altre dia en el partit, i ara després comentarem en el trofeu taronja, pues Carlos Corberán va eixir pues, jugant en tres centrals, en Pepelu de central, de carriler dret estava Jesús Vázquez i per l'esquerra estava José Luis Gallà, tota l'espera, ja dic, de poder tancar ixa incorporació, ixe fitxatge el València abans de l'inici de la Lliga.
1: Sí, fixa't que de no ser per les circumstàncies del partit que te van obligar a jugar en 10, jo crec que haguerem vist pues, algun canvi en aquest carril dret, provant també pues, Clebran, que va començar en Jesús Vázquez, però crec que al llarg del partit haguem vist algun resús, no vam poder fer-ho finalment, però al final pues, són també el futbol, Rovira, i al final és el que hi ha.
0: Bueno, pues ara després comentem, però això en quant a l'última hora del mercat de fitxatges. Per cert, André Almeida, el migcampista portuguès del València, està entrenant-se a normalitat, amb el grup, amb tot l'equip. Ja comentàrem la setmana passada que el Swansea, que havia fet una oferta per André Almeida, pues bueno, el jugador va decidir que no volia anar al Swansea, equip de la segona divisió anglesa, de la Championship, i que ell esperava pues, una oferta millor d'altre equip. Oferta que al València pues, encara no ha arribat d'altres equips. L'única oferta que tenia en ferme el València era la del Swansea. Ja dic, André Almeida és un mes, ja dic, entrenant-se avui, així en l'equip, encara que l'altre dia, en el Trofeu Taronja, no va jugar, no va tindre pues, minuts.
1: No va tindre minuts André Almeida, sí que és de veres que, bueno, al final no és un secret, està en aquesta pues, finestra d'eixida, que pot ser, ja comentàvem que al final l'aparició del Swansea pues, pareix que no ha eixit, veurem si s'aclara en els pròxims dies, i si no és el Swansea, pues, qualsevol equip, veurem què passa en André Almeida, veurem què passa, però clar, sí que és de veres que és una peça que continua treballant en normalitat, l'altre dia va anar convocat, no va tindre minuts, però al final, pues, Corberán té que comptar en ell perquè és un jugador de plantilla, de fet, a la vista està, que no ho estan ni apartant ni res, simplement és un jugador més, però veurem, estem a l'espera del que passe en els pròxims dies, perquè, com diguem, també hi ha que tindre en compte i aquests reajustos, tant d'eixida com d'entrada, de cara a la primera jornada de Lliga i al final del mercat.
0: Bueno, pues això, ja dic, en quant a l'actualitat del mercat del València, a l'espera de poder tancar pues, ixe fitxatge, ixe lateral dret, ixe reforç, que necessita l'equip. Algo més al respecte, Vicent?
1: No, per cert, afegir que parlant del Swansea en clave Championship, pues al final hi ha molta gent que a lo millor pues deia que pues Almeida a lo millor a segona anglesa o lo que siga, és una lliga molt de nivell, la Championship. De fet, el Stock City i el Derby County, rivals del València en esta pretemporada, han estat en esa competició, estan en esa competició, però com diem, que la gent no pense que és un pas a una segona divisió, sinó que al final és la segona anglesa, però té moltíssim.
0: És la decisió que té que prendre, ja dic, pues André Almeida, que de moment continua sent jugador del València a l'espera de resoldre el seu futur i que arribi pues, una oferta que a André li convença i, per supost, al València també, en l'apartat econòmic. Anem en el que va ser el Trofeu Taronja, el partit, la derrota davant el Newcastle. Escoltant a Pepe Lu en les valoracions postpartit, reconeguent pues, que evidentment pues, el fet de quedar-se en 10 en inferioritat numèrica, això pues, per l'expulsió de Gallà va condicionar molt.
2: Sí, yo creo que hemos visto un partido de dos caras. Cuando yo creo que hasta la expulsión el equipo está muy bien, lo que habíamos trabajado durante la semana ha salido, ser un equipo ofensivo, atacar lo máximo posible y recuperar alto, sí que es verdad que al final pues la expulsión condiciona, hemos tenido que adaptarnos, a pesar de la derrota yo creo que el equipo se ha adaptado, porque teníamos el hándicap de la calor y hemos jugado contra un gran rival, pero bueno, nos tiene que servir porque en la liga pueden pasar estas cosas y tenemos que adaptarnos a todo. Al final nos hemos tenido que adaptar al nuevo contexto del partido, como tú dices, con 10 también hemos tenido opciones de marcar gol, pero no hemos estado acertados y al final los goles han sido detalles, nos quedamos con el esfuerzo porque al final estamos preparando el primer partido de liga y bueno, esperando ya el inicio liguero. Al final la pretemporada está para eso, para coger nuevos conceptos, coger ritmo. Sí que es verdad que por el atraso de la primera jornada, pues la pretemporada está siendo un poco más larga. Tenemos ganas de empezar, pero bueno, el equipo va a llegar bien, va a llegar preparado y además con los dos primeros partidos en Mestalla, pues tenemos ese plus de cara al equipo y a la afición. Al final es un aliciente grande, solo hay que ver hoy. Estamos a 8 de agosto, el campo estaba lleno, sabiendo lo que conlleva estar en Valencia, cosa que le agradecemos como siempre y nada, esperemos darle este año más alegrías que el año anterior porque se lo merecen y porque además es el último año en Mestalla y yo creo que hay que poner un broche final bonito.
0: Pepelu, en les declaracions postpartit, ixa derrota del València en el trofeu Toronja 1-2 davant el Newcastle. Ho comentava Pepelu, que evidentment, jo comentaré també en la retransmissió del partit, amb Ricardo Arias, amb Pablo Orch, que, bueno, que ixa expulsió de Gallà en el minut 34 per ixa dura entrada, evidentment, pues va condicionar tot el partit, perquè fins ixe moment, fins la expulsió, minut 34 partit, el València estava bé, el València estava serio, ordenat, les idees clares, se va avançar al marcador en un golaç de Urinic, que després parlarem també de Urinic, el València estava bé fins ixe moment, però clar, arriba la expulsió, te quedes en 10, en inferioritat numèrica, Vicent, i això, el Newcastle, que és un molt bon equip de la Premier, pues ho va aprofitar i al final pues te va acabar guanyant 1-2 en aquests dos gols del davanter Visa.
1: Bueno, de fet, el Newcastle, que hasta no fa res, estava jugant la Champions League, l'equip de les Urraques d'Anglaterra. La veritat que, com tu dius, Robi, hasta el minut 35, que va ser en aquesta acció prou desafortunada de José Luis Gallá sobre el Anga, l'extrem sueco del Newcastle United, pues va ser un molt bon partit del València, però ahí está ese minut 35, a partir d'ahí van canviar els tornes. Ahí veiem el golaç de Filip Urinić, que va ser espectacular, Robi. La veritat que el bo de Filip és un migcampista que té un colpeig molt bo, però encara no l'havien vist en aquest escenari pues, marcar un gol, i menys d'aquestes dimensions. No sé com el vas veure des de la cabina, Robi, però jo des d'on estava el vam disfrutar un animal.
0: Va ser un golaç, sí, va ser un golaç el de Filip Urinić. Ja dic que pues, avançant-se al València pues, al marcador, i després d'eixa expulsió, pues ja diem, pues Newcastle va aprofitar clarament eixa superioritat numèrica i el València pues va acabar perdent el partit. Però fins aquest moment, ja dic, era un poc la idea que volia el míster Carlos Corberán, el que s'havia treballat, com dia pues Pepelu durant tota la setmana tàcticament, bueno, pues en eixe plantejament també tàctic que va fer Carlos Corberán colocant a Pepelu de tercer central en companyia de Tàrrega i de Haas, deixant en el carril dret a Jesús Vázquez, Gallà per l'esquerra, i se tribot, podien dir, en el centre del camp, en Guido Rodríguez, en Urinić, en Javi Guerra, en Sato també i Hugo Duro, pues lo que van veure en ixe trofeu taronxa, però ja dic, només hasta el minut 35, perquè després pues, ja el partit va estar condicionat molt.
1: Sí, bueno, és una línia de 5 en defensa, de línia de 3 en atac, que jo crec que és un molt bon sistema que cada vegada se veu més en el futbol professional, sobretot així en la Lliga Espanyola, que sempre pareix que el futbol espanyol ha sigut de 4-3-3, 4-4-2, ha sigut l'alineació per excel·lència que ha triomfat així en Mestalla, però al final jo crec que l'equip es va adaptar bé a aquesta nova formació, tenint en compte que no hi ha precedents d'esta, hasta el minut 35, òbviament, tenint aquesta expulsió, a partir d'ahí, pues el partit canvia, el Newcastle pues li dona sales, però de totes formes, Robi, també te dic una cosa, els gols del Newcastle són pues, fallos puntuals, però no és que siga un desastre de sistema ni de a nivell grupal, sinó que al final són coses que poden passar.
0: No, i el fet, evidentment, estem parlant del Newcastle, que és un equip que, a pesar que havia perdut pues, jugadors importants com Gordon, com Tonali, com Bruno Guimaraens, és un molt bon equip. És que el davanter Vissel, el davanter que te fa els dos gols, és un mundialista. Va estar en la República del Congo, però és un molt bon jugador, com ja van veure. Bueno, pues també Dan Juma, en la segona part, també va tindre pues, dos ocasions clares. Bueno, ja dic, lo important és que al final la idea, el que se buscava, el que s'havia treballat tàcticament en Mestalla, en la ciutat esportiva Paterna, de cara al partit del Mestalla del dissabte, com va dir Pepelu, pues va eixir fins i s'expulsió de Gallà, i el que diuen sempre, ara ja, pues, així el que conta, lo veritablement important, són els tres primers punts, que seran el 22 d'agost en Mestalla, davant el Celta de Vigo, arribar d'agost en Mestalla, davant el Celta de Vigo,

0: La veritat, però jo crec que també, Robi, jo sóc partidari, igual és un poquet de masoca, però preferís que punxar en en la pretemporada
1: Sí,
0: que
1: no,
0: en
1: està
0: la
1: clar,
0: jornada
1: clar,
0: 1. Al
1: evidentment.
0: final, estos partits servixen pues, per a veure les limitacions de cadascú i les virtuts també. Per exemple, un jugador que jo vaig veure l'altre dia que estava prou alliberat i crec que li convé el sistema és altra vegada Javi Guerra, que li va faltar el golet, a lo millor per a rematar la feina, però sobretot en la primera part, el vas veure pues, amb molta confiança, podia tenia molt espai per a córrer, bona sessió en Hugo Duro i en les bandes, i crec que al final, pues, aquestes coses són les que ens hem de quedar, sobretot perquè si se polixen, al final, en la jornada 1 de Lliga, pues, les anem a poder fer.
1: Estem parlant, evidentment, d'eixe trofeu taronja, eixe plantejament que va fer el míster, però una volta arriba el lateral dret a l'equip. De fet, el València havia vingut pues, jugant una defensa de 4, fins ara havia sigut o bé Rodrigo Gamón o Montferrer els laterals drets. Montferrer se va lesionar pues, l'altre dia, no podia jugar, estava ahí pues, Rodrigo Gamón per a jugar en aquesta posició, però el míster pues, va voler també introduir una nova variant tàctica. Bueno, que no és la primera volta, que el València també pues, ha jugat en aquesta defensa de tres centrals i en dos carrilers. Però ja diem, una volta arriba el lateral dret, esperem que en els pròxims dies se puga tancar tot, bueno, pues, jo crec que està clar el sistema que vol Carlos Corbelán per a aquest debut en la Lliga. Quatre jugadors en la defensa, els laterals que siguen llargs, profuns, que tinguin pues, arribada, en ixe doble pivot pues, que està ja també pues, molt definit el que és la columna vertebral de l'equip, Tàrrega i De Haas com a centrals, Guido i Ugrinich en ixe doble pivot, en Javi Guerra el que tu dius, més alliberat, jugant de 10, de mitja punta, per acompanyar pues, a Hugo Duro, les bandes, pues, Sato d'extrem, encara que l'altre dia pues, va jugar en llibertat de moviments, però estem veient pues, a Sato el que és i pot aportar a l'equip, que és pues, descaro, atreviment, jugador pues, molt ràpid, però que també té presència ofensiva. Però bueno, ja dic, jo crec que la columna vertebral, l'equip titular de què és el que serà l'inici de la Lliga, està definit a l'espera que arriben pues, els reforços i ja dic, pues, ixe lateral dret en el que València està treballant.
0: I també crec que, ara que has mencionat un nom important en este mercat, en este estiu, i esperem que en esta lliga, és el de Ryunosuke Sato, que crec que és positiu, encara que no va poder veure porteria, però hi ha molta gent que ho entenc, que també pues, tenim en el cap aquest prototip de jugador asiàtic, que és molt apanyat en els peus, té molta qualitat, però després que li costa més sense valor, i crec que de Sato van veure lo contrari, que sense valor pues, també rendís. Recordem que després de l'expulsió de Gallà, pues, va ser Jesús Vázquez el que va passar al lateral esquerre, i en ese carril 13 de lateral extrem, és a dir, carriler, va estar Sato, que no va parar de córrer, que sí que és de veres que lo millor en baló pues, va brillar menys, però perquè el partit aixina t'exigia. I jo crec que això és una molt bona notícia de cara a la Lliga, perquè ve un Celta que té moltes permutes de xoc, se pot adaptar a molts contextos, i de fet, Robi, un Celta que en pretemporada, pues ja te dic que crec que són 3 victòries i 2 empats, encara no coneix la derrota, però quan més temps dus sense perdre, més possibilitats hi ha de que pergues front a la València.
1: Bueno, pues ara continuem parlant i contant més coses d'eixe trofeu taronja, d'eixe partit del passat dissabte. Així l'informatiu del València.
2: Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Media Radio. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN. Siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros. Unidos. Tots a una veu. Porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo. De sentimiento. De orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia.

0: Amunt València. Amunt TM. Escolta VCF Media Ràdio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Haz realidad el sueño de tu peque y consigue que sienta la emoción de Mestalla gracias a Divina Seguros. Contrata cualquier seguro de Divina Seguros y entrarás en el sorteo para que puedas salir de la mano de un jugador del Valencia Club de Fútbol en el partido contra la Real Sociedad. Además, disfrutarás de una entrada doble para vivir la experiencia con él. Infórmate en divinaseguros.com. Divina Seguros. Aseguramos la mejor afición. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
1: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara... juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
0: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas. VCF Media Radio, la veu del València Club de Futbol. Conecta't al sentiment.
2: Ahí está Jesús buscando a Guido en la frontal del área. Este Guido, tira, el pase para Urinić, el lanzamiento de Urinić. ¡Golas, golas, golas, golas, golas, golas, golas! ¡Urinić, golas, golas, golas, golas! ¡Golas, gol! ¡Urinić, golas! El golàs de Urinić que cantàvem l'altre dia en la retransmissió del partit del trofeu taronja, aquest gol que avançava el València, un golàs, com dia. Este tira des de fora, dia Ricardo Arias, el nostre ambaixador i comentarista, i a fe, que va tirar des de fora. Urinić, un gran gol el del suís Vicent.
3: Un golàs, com se diu en VCF Media Radio, la veritat que el jugador suís, va engloscar... un molt bon gol a la porteria rival del Newcastle. La veritat que una de les coses que més m'agrada de Urinić és una, el colpeig que té, perquè tant en la dreta com en l'esquerra no té cap problema, i també els desplaçaments llargs en les dos cames. És que té un domini de les dues cames molt bo, a veure si este any pot pegar aquesta passada endavant necessària i que crec que, a més, té condicions per a donar-les.
2: No, i a part és una de les seues virtuts. Ell té un bon colpeig, un bon tir, Urinić, i bueno, és el primer gol. És el primer gol d'Urinić en el València. És un gran gol, però és una de les virtuts que jo crec que té que explotar encara més el jugador suís, perquè dic que li pega molt bé. I bueno, volem veure que tingui aquest més protagonisme. Un Filip Urinić que jo crec que també, ho comentàvem abans, jo crec que també s'està consolidant en aquesta posició, en aquest doble pivot, de cara a lo que serà l'inici de la Lliga, la columna vertebral en la que està treballant el míster Carlos Corberán, el que pot ser l'equip titular, veure a Urinić en aquest doble pivot i per davant Javi Guerra, però necessitem, jo crec que el suís, ja dic, aquest goles que va marcar l'altre dia, que se prodigui més.
3: Pues sí, que se produzca més. De fet, Philip és dels migcampistes de la Lliga, uno dels que pues, millor dades té en quant a oportunitats creades. En quant al Big Chance Created, pues, al final té un bon percentil. El seu promig, ja diguem, comparats en els migcampistes de la Lliga, és de 0,48 per 90 minuts. És a dir, pues, al final és un migcampista que, a banda d'aportar-te pues, ese múscul i també ese treball defensiu, és un jugador que lluís més en la pilota i crec que se demostra que quan més prop està de l'àrea, pues, millor, perquè, clar, vegem ahí a un Samarro com és Filip Gurinic, i el vegem allí i dius, bueno, pues hi ha un bon migcampista per a defendre, però la realitat és que tant en Young Boys com així en el València, quan més prop està de l'àrea, millors resultats dona.
2: Bueno, s'alegrem per Filip Gurinic i se golaç, encara que desgraciadament no va servir per a que el València pues, poguera haver dit adeu a ese trofeu taronja, el que pot ser l'últim trofeu taronja a l'estadi de Mestalla abans d'anar-se'n al nou Mestalla en una victòria. Va acabar pues, en eixa derrota i en el triomf del Newcastle, però són els detalls positius un poc que estem pues, destacant de lo que va ser pues, eixe partit del València, el golaç de Gurinic i que, bueno, volem veure més al suís en eixe tipus de recursos que hi té i que té que explotar més en eixa posició, que ja dic que també jo crec que va consolidant, no? El migcampista suís l'ha d'acompanyar a Guido en eixe doble pivot. Algo més en quant al purament lo que va ser i esportivament el partit?
3: No res, jo te diria que hem tocat quasi tots els palos. Jo diria que també, algo que ha passat un poquet desapercebut, però que també, òbviament, les mirades sempre van al valor i a la porteria rival, però crec que Dimitrievski també va estar acertat, de fet...
2: En la seva línia, sí. En la línia que... de l'any passat, en la segona volta, on va ser decisiu, determinant, Dimitrievski, ja dic, va jugar els seus primers minuts en la pretemporada davant l'Stock City, també mostrant-se molt segur, i Dimitrievski, pues, ja ho comentàrem, va ser un jugador molt important per a València en la segona volta de la Lliga, donant-li punts a l'equip, i l'altre dia, pues, per lo que tu estàs comentant, igual, Vicent.
3: La veritat que el bo d'Estole pues, va complir, a més a mi pues, m'agrada que un porter aporti aquesta seguretat, perquè també se li veu tota l'estona donar indicacions a la defensa, i damunt, siguent una defensa de 5, pues, jo crec que és més important que mai pues, tindre aquestes ulls a l'esquena.
2: I deixant a banda el tema esportiu, el que va ser el partit positiu, i ho hem destacat en la nostra portada, d'aquest informatiu, de lo millor del trofeu taronja va ser la resposta de Mestalla, la resposta dels aficionats valencianistes per a ser un dissabte 8 d'agost, el mes per excel·lència de tot el món que té vacances, en la calor que feia, la humitat que hi havia el passat dissabte a l'estadi Mestalla, Vicent, més de 41.000 valencianistes. Pues ja dic que en la millor entrada dels últims anys de l'estadi Mestalla en un trofeu taronja.
3: Així és, en esta vida hi ha tres coses segures, i és que quan plou te banyes, que els partits de València tenen la veu de Joan Rovira, i que Mestalla no falla mai. Recordem que ha sigut l'afició més fiel de tota Espanya en la temporada passada, en un 90,4% d'ocupació mitjana, traient-li un punt al segon equip. La veritat que és una autèntica monstruositat i, pues, com diguem, pues, més de 41.000 assistents, una xifra que no se veu des de 2019, sí. Front a l'Inter.
2: Ho comentarem, sí, ho comentarem en la retransmissió del partit, no? Que des de feia 7 anys, se diu pronte, 2019, com dia Vicent, un trofeu taronja no presentava ixa entrada. En aquella ocasió va ser, el València s'enfrontava a l'Inter de Milà, van ser 43.000 els valencianistes, ja dic, en el 2019, i l'altre dia, davant el Newcastle, més de 41.000, que ja dic, desafiant la molta calor que feia, la humitat que era altíssima a l'estadi de Mestalla, un 8 d'agost, que tot el món està pues, en la platja o en la muntanya o de vacances. Pues bueno, pues ahí está la resposta dels valencianistes.
3: Al final, jo crec que l'afició del València és el millor actiu que té i tindrà el club mai, i ha tingut també en el passat. La veritat que és el millor que té el València Club de Futbol, la seva massa social, i pues, es demostra que no falla mai.
2: I, bueno, això en quant al partit, i a veure... Els actes previs a lo que va ser el Trofeu Taronja, ja ho comentaren la setmana passada, en ixe xicotet homenatge que va voler fer el club a tots ixos pobles de la província de Castelló i de la Serra d'Espadà que se van veure afectats pels incendis de fa unes setmanes, que desgraciadament tornem a tindre incendis, perquè ahí està encara pues, ixe incendi la província de Castelló de la Serra d'en Garcerà. Però bueno, el València va convidar els 18 alcaldes d'eixes poblacions afectades, Betxí, Onda, Valldoixó, Eslida... Bueno, tots eixos alcaldes van estar el dissabte passat a l'estadi de Mestalla i van tindre també pues, el reconeixement, el suport, el carinyo de Mestalla, els aficionats de València, que bueno, que jo crec que pues, eixe suport... És d'agrair, és un gest, jo crec que molt bonic el que ha tingut el club, i l'altre dia parlàvem al tinent d'alcalde de Onda i ho dia, pues, bueno, que valorava, no? Pues el gest que havia tingut el València, no? Bueno, pues evidentment necessiten molta ajuda tots estos pobles afectats pels incendis, però ahí va estar, jo crec, el reconeixement de Mestalla.
3: Sí, la veritat que també, pues, òbviament, no deixa de ser res més enllà de lo significatiu, però que al final l'ajuda, com també va fer el club pues, fa uns anys quan l'incendi de Begís, i així com en altres casos, a mi personalment pues, me va afectar aquest incendi, i de l'altra banda, te dic que al final actes així pues, reconforten i reafirmen el compromís del club en aquesta pues, part de la població valenciana, més enllà de que siguen o no valencianistes. Crec que parla molt bé que al final els clubs de futbol i pues, les institucions i els emblemes pues, s'ajunten tots a una per a acabar en estos incendis.
2: I també per anar acabant el que va ser el Trofeu Taronja, que va tindre la presència del president del València, Kiat Lim, que va estar veient el partit en la llotja presidencial. Un Kiat Lim que va arribar el passat divendres a la ciutat de València, que va estar visitant les obres del nou Mestalla en companyia de l'equip, de jugadors i del cos tècnic, i després va estar Kiat Lim en la basílica, en la visita a la Mare de Déu, que també va fer l'equip i s'ofrena floral. Ahí va estar el president del València, Vicent.
3: Sí, vam veure pues, com anava aquestes obres del nou Mestalla, després en tot l'equip, com has dit, a la basílica, i pues, també va estar ahí pues, per a recolzar a l'equip. Pues, és una imatge d'estar pues, tot l'equip junt. Crec que també pues, és bé. Al final, aquestes coses sempre ajuden i pues, ahí el veiem.
2: Ahí estem veient les imatges d'aquesta visita de l'equip, dels jugadors, a les obres del nou Mestalla, també del president Kiat Lim, que després, ja diem, va estar també en la basílica, on també pues, va estar l'equip. Ja ho contarem pues, el divendres passat, Kiat Lim, que, bueno, al igual que son pare, el màxim accionista del València, Peter Lim, també va estar fa unes setmanes així, a València, i visitant les obres del nou Mestalla, veient com van avançant pues, ixes obres que, bueno, que ja ho hem comentat, evidentment van complint-se tots els plaços previstos en la execució de l'obra per a que el nou Mestalla pues, siga una realitat la pròxima temporada, la 27-28, per això diem que podria ser que este haguera pogut ser l'últim trofeu taronja. Veurem, esperem, però els plaços s'estan complint en quant a l'execució de l'obra. Va tot molt bé i en els plaços previstos, ara tots aquests treballs en el nou Mestalla estan pues, enfocats al ser, a lo que va ser l'alçament de la gran coberta, i és el que van estar pues, veient, ja diem l'altre dia, el president del València, Kiat Lim, l'equip, els jugadors i el cos tècnic.
3: Sí que és de veres que al final estem en aquest procés d'impàs del Mestalla al nou Mestalla, un nou Mestalla que ja, vamos, va agafant molta més forma, i la veritat, Robert, te tinc que dir que al final és una llàstima deixar Mestalla. Òbviament és l'estadi més antic d'Espanya, és, vamos, què dir de Mestalla, és la nostra casa, però al final pues, cada vegada que va agafant més forma el nou Mestalla, pues, vas tenir més ganes de veure l'equip allí.
2: Sí, pues serà una realitat el nou Mestalla a partir de la pròxima temporada i esta, la present, esta temporada 2026-2027, lo que hem dit moltes voltes. Anem a despedir con cal i com se mereix l'estadi de Mestalla. Pues ja dic, ha començat ja el compte enrere de lo que serà eixa deu a Mestalla, va ser en el trofeu Taronja, i ara, de cara, l'inici de la Lliga, el pròxim 22 d'agost en eixe partit davant el Celta de Vigo. Bueno, crec que ho hem comentat tot, molta gent està preguntant-nos, bueno, si sabem algo del pròxim partit que disputarà el València esta setmana, que serà l'últim partit de la pretemporada. Encara no sabem res, ni dia, ni hora, ni rival. Quan ho sapiguem, evidentment, pues ho comentarem així en l'informatiu o a través de les xarxes socials del València. Però la idea és ixa, que el València esta setmana puga afrontar altre partit de la pretemporada, que seria pues, ja els últims partits després del trofeu Taronja, abans de l'inici de la Lliga, Vicent.
3: Sí, al final pues, el València té que fer el seu paper, ho hem dit abans al principi de l'informatiu, per si algú ha entrat més tard, perquè venia de la piscina o el que siga, pues, l'equip que ja està intentant trobar ese partit és, jo crec que important que se trobe algun partit per a que els jugadors que no van poder a lo millor pues, jugar tants minuts l'altre dia en el trofeu de Taronja puguen sumar també minuts per a que pleguen en el major rodatge a la primera jornada de Lliga, però que pues, al final veurem com
2: bueno, queda
3: la
2: pues, cosa. Ho comentarem i estarem atents també pues, a totes les notícies que vagin produint-se. L'equip ja ho hem comentat, ha tornat este matí als entrenaments, s'ha dit que ja està fent treball en solitari, treball de camp, però són bones notícies perquè continua donant passos endavant en la seva recuperació. S'espera que puga estar per al debut en la Lliga. Pendents també del mercat de fitxatges, el València ha intensificat les negociacions per afirmar ixe lateral dret, se té clar el jugador, el perfil, i ara pues, estem en ixe procés de negociacions entre el club i els mateixos jugadors. A veure si en els pròxims dies també tenim bones notícies que contar, Vicent.
3: Per cert, parlant d'Omar Sadiq, també volíem agrair des del club l'acollida que ha tingut la seua sorpresa a Cristian Tornero, el xiquet que va participar en el campus UCF d'ací, de Paiporta, valencianista, i que el seu ídol era Omar Sadiq, en esa sorpresa que li va donar el jugador nigerià.
2: Continuem en este informatiu del València d'este dilluns 10 d'agost. Ara anem ara en l'actualitat de l'acadèmia, el Mestalla, el juvenil, el València femení. Encara tenim moltes coses a contar.
0: VCF Media, VCF Radio. El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
4: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
0: Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada. Plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie. La tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos.
5: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de Valencia.
0: Cesteam les noves equipacions del Valencia Club de Futbol de la temporada 26-27. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
6: VCF Radio, la Academia.
2: Anem con cada dia. L'actualitat de l'Acadèmia, sí, l'informatiu, el Mestalla, el filial del València, que està intractable en esta pretemporada. Tres partits, tres victòries i molt bones sensacions dels de Òscar Sánchez Vicent.
3: El València Mestalla de Òscar Sánchez, que continua sense alçar el peu de l'accelerador. Tres victòries de tres, recordem, primer frontal Villarreal B, després frontal Sunderland sub-21 i ara ho ha fet frontal Cieza, important perquè és rival de Lliga, el Club Esportiu Cieza, en el trofeu Espartero, que és el seu trofeu particular, així que és molt bona notícia.
2: Li va guanyar al Cieza, com està comentant Vicent, que és un pròxim rival en la Lliga del filial del València, del Mestalla, en un partit que anava perdent, Vicent, 2-0, i que van acabar remuntant 2-3.
3: Bueno, una de les coses que més m'agrada d'este València-Mestalla és que al final és un equip que no es dona per vençut mai, però mai dels mais. La veritat que si algo estan ensenyant-los és a barallar, vamos, a pelear hasta el últim moment. Primer, pues el Cieza pues, anava en ese 2-0, i després, en els minuts finals, i crec que és en el 70, després el 85 i el 90, Ismael va marcar, després Rubén Fernández i Hugo Guijarro, els tres golejadors del València-Mestalla. Recordem, és especial els golejadors perquè, una, Ismael és un xiquet de 2009, és juvenil de segon any, però que en el València-Mestalla està quallant una pretemporada espectacular, tant en els entrenaments com en els partits. La veritat que té molt bones condicions. Recordem que és el capità, Robi, de Marroc, de la selecció marroquina, és el capità, Ismael. També Rubén Fernández, que pues, està tornant a jugar després d'una lesió de llarga duració i, en este cas, pues, per fi ha pogut tornar a fer el que més li agrada, que ha tornat a vore porteria, i Hugo Guijarro, que puja del juvenil, i al final sempre és bo que les peces que pugen del juvenil tinguin.
2: I això tenint en compte que 6-7 jugadors del Mestalla estan en dinàmica del primer equip en esta pretemporada, i que són jugadors importants, que ho van a ser també per al Mestalla, perquè ara estan ajudant al primer equip, però després tornaran al Mestalla,
3: Hombre, ese partido en el Suárez, pues bueno, ni David Torbi, ni Rodri Gamón, ni Aaron Mayol, ni Jaume Durán, ni Wanyala, no sé si me dice algo, pero al final, pues Aymar Vázquez tampoco, pues jugar un partido o una pretemporada, mejor dicho, en seis jugadores que están en dinámica de primer equipo, ya sea per edad o per condiciones, pues al final, el que a mí me queda, Robi, de esta pretemporada del Valencia Mestalla, es que todos están bien enchufados y pues que lluiten hasta el último segon. Atre, que no estaba perquè vam anunciar fa uns dies que la seva sessió a l'Excelsior holandès és Mario Domínguez, que recordem que va marcar 16 gols en el València Mestalla, i el club holandès, Excelsior i el València, pues, va plegar un acord per a la seva esta temporada, però com venim dient...
2: Bueno, pues... El Mestalla, invicto en la pretemporada, el equipo de Óscar Sánchez, que bueno, afronta una nueva semana de la pretemporada, también pues es próximos partidos que te previstos disputar así en la ciudad esportiva de Paterna, ya iré confirmando esos partidos del Mestalla. Y el juvenil que recordemos estos Díez está en comentant. Está en el torneig de La Palma, torneig Cante Pro, on vol revalidar el títol de la temporada passada. No va poder ser. Va perdre en la final, Vicent, caigent en la tanda de penals davant el Tenerife. Una llàstima.
3: Bueno, va perdre en la final, però la veritat és que va fer un grandíssim torneig. Recordem que al final la pretemporada pues, serveix per això. És un bloc molt nou de jugadors, que la majoria no han jugat junts. Esta temporada, bueno, esta pretemporada, millor dit, d'estiu, pues, serveix per a que se vagin adaptant. També han aplegat els nous fitxatges. La veritat que hi ha prous cares noves. De fet, Euge Rivera pues, és la primera temporada del juvenil que va agafar en Nacho Tarín com a segon entrenador, i al final estan fent-se a l'equip. Han estat en aquest torneig sub de neu de la bonita Cante Pro, han jugat 5 encontres en els que pues, bueno, la fase de grups, primer 1-1 frente a les Palmes, 1-0 en un partit així frontal al Sevilla i 0-6 frontal Atlético Paso, un balanç de 8 gols a favor i un en contra, i després en les semis van vèncer a una Real Societat que era un molt bon equip, però la València d'Eugi Rivera es va imposar hasta perdre en la final 2-2 i en els penaltis.
2: Ara també el juvenil a continuar el seu treball de pretemporada en la ciutat esportiva de Paterna. Acabem parlant del València femení, que també esta setmana afronta un nou partit de la seva pretemporada, així en el Antonio Puchades, el dimecres, 9:30 del matí, en el derbi, davant el Llevant. Partit, bueno, ja dic, que pues, obert al públic, als aficionats, però això sí, fins completar aforament el dimecres, així, ixe partit.
3: Fins a completar aforament el dimecres a les 9:30 del matí. Tindran que matinar que vulga vindre així a Paterna, però en la calor que fa, pues a vegades, jugar tan pronte és hasta millor que jugar per la vesprada, la veritat. El València femení, que pues, recordem que és el penúltim partit de pretemporada, encara queda ixe 18 d'agost front al equip femení del PSG en ixe Pinatar Arena, que ja és un escenari habitual per als partits habituals del València, tant masculí com femení, i el València femení, pues, que com diguem, jugarà el partit. També recordem que tenim una protagonista en el València femení que juga les semifinals de la Copa Àfrica.
2: Jasmine, sí, Jasmine. No ens oblidem de Jasmine, que està en les semifinals, Vicent, com tu bé dies, de la Copa d'Àfrica. Marruecos, que és la selecció jugada, Jasmine, van guanyar a Sud-àfrica.
3: 2-1 front a Sud-àfrica. Al final, pues, bueno, són competicions molt exigents, i Jasmine, una dels pilars de l'equip, que veurem la veterana si pot alçar i ser Copa Àfrica.
2: Jasmine està en les semifinals i Rebeca Elo va caure en la seva selecció de Costa de Marfil davant Argèlia. Bueno, pues, això ha sigut tot en este informatiu del València d'este dilluns 10 d'agost. Nosaltres tornem demà, com sempre, sí, a la mateixa hora, per a contar-vos l'última hora i l'actualitat del València. Ja diem, així estarem en el directe a partir de la 1, i si no, bueno, pues, també podeu veure i escoltar este informatiu en l'app del València, ahir a qualsevol hora del dia podeu veure l'informatiu, i si no també en el podcast en iVoox i Apple Podcast.
0: Han escuchado una reemisión del informatiu. Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast.
7: VCF Media Radio, la radio del sentiment.
8: Van a escuchar una reemisión del Partit del València.
9: Este es el 11 del Valencia, el 11 de la ilusión, el 11 que vol somniar per poder tornar a Europa 6 anys després. Tot passa per guanyar-li el Barça, ja sabeu, i esperar que punxe Getafe i Rayo Vallecano en la porteria. Està sent dels millors, Salvador, decisiu, Stole Dimitrievski en defensa. Va a continuar jugant avui de lateral dret el basc Unai Núñez. La parella de centrals per al capità, per al Daldalla, César Tàrrega. I la novetat, torna a la titularitat, torna a jugar de central per la sanció de Raixo Mert, el de Denia, Pepelu, la banda esquerra per a Jesús Vázquez, el centre del camp, el doble pivot per a l'argentí, per al campió del món, Guido Rodríguez, i el suís Filip Urinić, les bandes per al Sevilla, Luis Rioja, i el guajín Diego López, la mitja punta Peral, que va a ser el millor anoeta, el de Chile, Javi Guerra, y la alta el golechador, Hugo Duro.

0: l'ambició que està mostrant.
1: A veure Ramachani que se'n va, Ramachani que busca el llançament, Chesney! En dos temps, ha parat Chesney,
2: pero muy bien,
1: el porter del Barça.
2: Hugo Duro estaba ahí a la, espera de cómo se te escape. Eso es bueno.
1: Bueno, pues estem en el minut 70 de partit, 25 d'esta segona part, empat a un marcador, el València buscant la victòria. I a veure si se donen els resultats. Ahí está Larry Ramachan, el passe per a Jesús Vázquez. Entra Jesús, el passe rere, Javi Guerra, el rechaz per a Rioja. A veure Luis Rioja, Luis.
3: Gol!
1: Per davant el marcador que fa justícia, el gol de Luis Rioja.
3: Quin gran gol de Luis Rioja, com ha templat, com ha parat i com ha col·locat esta vegada en la seva cama esquerra, que és la bona, el gol lluny de l'abast de Txetxeni. Els jugadors que celebraven el gol Rioja amb molta ràbia, en aquest mateix moment també algun dels nostres aprofitaven per a preguntar com van la resta de marcadors. Hugo Duro lamentava ese gol del Getafe, però bueno, queda temps, estem fent el que toca, estem per davant en el marcador, anem a esperar que després pugui acompanyar-nos ese resultat en Getafe, però m'estalla de moment que el que està és celebrant que de moment el seu equip està guanyant-li al Barça i està fent un gran espectacle.
1: Quin golazo,
2: però a més és que...
1: Però la jugada és de Jesús Vázquez.
2: Claro, empieza eso de lo que te iba a decir.
1: Com entra Jesús Vázquez per banda i con Lila coloca.
2: És una jugada colectiva porque Jesús se arriesga, juega, va junto con Ramachani, mete el pase atrás. Es decir, era la jugada que había que hacer para intentar marcar gol. Al final, tanta insistencia, la pilla Rioja al segundo palo y empieza a recortar hasta que encuentra el tiro y lo mete dentro, ¿no?
1: Pues ha remontat el València este partit, sí señor, no perdente, 0-1. Ha empatat Javi Guerra, el 1-1, y ahora Luis Rioja ha ficat per davant el València per a creure, per a somniar i per estar pendents del que passe en ese Getafe Osasuna, Víctor.
4: Solo nos falta un gol de Osasuna para que se den los condicionantes por los cuales el Valencia concluiría la temporada en la séptima posición. Todo me estalla ahora de rojillo buscando el gol. Club Atlético Osasuna en el Coliseum, un tanto que sería el del empate y que le permitiría al Valencia ser séptimo clasificado.
1: Venga, pues el Valencia.
2: Ahora lo que va a pasar es que los distintos campos, los que necesiten, como los Osasuna, que necesita conseguir puntos, es decir, van a empezar a jugarse los cambios de los entrenadores, ¿no? Es decir, no se van a conformar con ir perdiendo. Entonces, a partir de aquí, yo creo que puede haber mucho movimiento en los marcadores, ¿eh?
1: Vinga, va, que el València està fent el que tenia que fer, guanyar este partit al Barça i esperar a veure si se donen els resultats. Però és un gran partit, el que està protagonitzant el València.
0: Jo te diria, Rubic,
1: davant el Barça,
0: el millor partit del València esta temporada, si en Mestalla.
1: Bueno, pues...
0: Per el que està oferint i per l'entitat del rival que té davant.
1: Pues sense dubte, anem a estar pendents de dir també dels marcadors, perquè... Empata el Rayo en Mendizorroza, Víctor.
4: Logra la igualada el conjunto madrileño en el 74 de partido. Acaba de marcar Sergio Camello el 1-1. De momento ese resultado le seguiría valiendo al Valencia.
1: Sí, evidentemente, siempre que no guañe el Rayo y que no guañe el Getafe, que está guañante, les valdría. Pero de momento el Getafe le guaña a Osasuna. Ni hay que continuar, ni hay que insistir, ni hay que... creure fins al final per si se donen els resultats i podem celebrar una victòria en un colofó final que seria tornar a Europa 6 anys després, però n'hi ha que seguir. Estem en el 74-29 d'esta segona part. Ara és el Barça el que ho intenta, se'n vol anar Marcus Rashford, en la pilota, retalla Rashford, continua amb el baló, a veure la pilota, apareix Javi Guerra, també ajudant en defensa. Que ve Javi Guerra, importante, y lleva...

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts a l'informatiu del València, l'informatiu d'UVCF Media Ràdio d'este dilluns 10 d'agost, on el València afronta ja pues, les últimes setmanes de la seva pretemporada, una nova setmana d'esta pretemporada del València, a l'espera pues, de poder tancar ixe últim partit de la pretemporada, que ja estava pues, previst després de jugar el trofeu taronja. El València volia jugar altre partit de la pretemporada per arribar en les millors condicions possibles al debut de la Lliga. El pròxim 22 d'agost també està davant el Celta de Vigo. Encara queden dos setmanes i ja dic, després de jugar el taronja, és una nova setmana per afrontar altre partit en la pretemporada del València. Un València que en ixe trofeu taronja del passat dissabte a l'estadi de Mestalla va perdre davant el Newcastle 1-2 davant l'equip anglès, en el que pot ser que siga l'últim trofeu taronja a l'estadi de Mestalla abans d'anar-mos-en al nou Mestalla. Un partit i una derrota que va estar molt condicionada per aquesta expulsió de José Luis Gallá, del capità del València, minut 34 de partit. Això va marcar i molt l'encontre perquè el Newcastle pues, va aprofitar la superioritat numèrica i a la fi pues, va acabar guanyant aquest trofeu taronja 1-2 amb els dos gols del seu davanter Bisa. Bueno, pues ara analitzarem el que va ser el partit, el trofeu taronja, les declaracions en ixe postpartit i, bueno, on tenim també que destacar d'ixe trofeu taronja que el millor, podríem dir, va ser la resposta de Mestalla, dels aficionats del València, perquè el dissabte passat van haver més de 41.000 aficionats valencianistes que desafiant a la calor i a l'humitat que feia a l'estadi de Mestalla, pues, van fer que bueno, pues, fora la millor entrada en un trofeu taronja dels últims anys. Ja ho comentàrem l'altre dia en la retransmissió del partit. Feia 7 anys que un trofeu taronja no presentava ixa entrada, des del 2019, que el València va jugar en aquell trofeu taronja davant l'Inter de Milà. Ja diem, l'altre dia, davant el Newcastle, més de 41.000 valencianistes, un 8 d'agost, més per excel·lència de vacances, i ja dic, desafiant al calor. Té molt de mèrit. Un trofeu taronja on va estar també el president del València, Kiat Lim, presenciant el partit, després que divendres passat el president del València va arribar a la ciutat, va estar visitant les obres del nou Mestalla en companyia de l'equip, de jugadors, després també va estar en la Basílica, en la Frena Floral, a la Mare de Déu. Bueno, pues ara ho comentem tot, analitzem també, ja dic, el que van ser també tots aquests actes previs del trofeu taronja, i com cada dia, així en l'informatiu, també repassarem l'actualitat de l'Acadèmia, del Mestalla, del València femení, un Mestalla que bueno, pues està invicte en esta pretemporada, 3 partits, 3 victòries, li va guanyar el dissabte passat al Cieza de Múrcia, un dels que va ser el seu rival en la Lliga, i a més remuntant un 2-0, els dos Car Sánchez que van acabar guanyant ixe partit 2-3, ja dic que molt bones sensacions del filial valencianista. El juvenil de l'Acadèmia que no va poder revalidar el títol d'eixe torneig a La Palma, a les Illes Canàries, el torneig Cantepro, va caure en la final davant el Tenerife en la tanda de penals, però bueno, fent també un bon torneig els de Euge Rivera. I també, pues, parlarem del València femení, que afronta una nova setmana de treball en la seva pretemporada, ja pensant en el pròxim partit que jugaran el dimecres, així, en la ciutat esportiva de Paterna, l'Antonio Puigades, 9:30 del matí, el derbi contra el Llevant. Bueno, pues, de tot això i moltes més coses anem a parlar en este informatiu del València, que ja diem, cada dia podeu veure per la app, per la web i pel canal de YouTube del València. Podeu veure este informatiu cada dia i podeu veure tots els partits de pretemporada. Com vau poder veure també el Trofeu Taronja, que per cert, en unes xifres d'audiència en YouTube que estem ja per dalt dels 70.000. 70.000 reproduccions, 70.000 que vau poder veure pues, ixe partit. No està gens mal. I també recordem que en el cotxe també podeu escoltar UCF Media Ràdio a través de l'app del València i en els dispositius de CarPlay i Android Auto. Bueno, pues comencem ja este informatiu. Avui amb don Vicent Burguete. Què tal, Vicent?
2: Bona i carrosa vesprada, don Josep Rovira. Altre dia ací en Paterna, la ciutat esportiva, on els equips, tant el primer equip com el València-Mestalla, el femení, pues, s'exerciten a l'espera de començar esta temporada 2027, però abans d'això estem ara en la pretemporada, pues, agafant pues, sensacions, conceptes. Recordem que al final en una pretemporada el que importa és que en la jornada 1 de Lliga ja siga en primera divisió o ja siga en segona ref en el València-Mestalla, l'equip aplegui el millor possible, aixina que veurem com apleguen els de Corberan l'altre dia que no van poder tindre aquesta victòria front a l'afició en Mestalla, però que llevant d'això, pues, al final es tracta de, pues, com eixem ara les imatges, treballar, agafar ritme per al partit d'un Celta que ve fort.
1: Bueno, pues ara ho comentem tot, analitzem el que va ser el Trofeu Taronja, els actes previs, però comencem en l'última hora, Vicent, que és que l'equip ha tornat avui als entrenaments, així a la ciutat esportiva de Paterna, a l'espera ja diuen de poder tancar aquest últim partit de la pretemporada. Bueno, ara comentarem tot això, però anem en les novetats de la sessió preparatòria d'este matí. Conta-nos.
2: Sí, la d'este matí ha sigut una sessió de treball regeneratiu després d'aquest partit del Trofeu Taronja. Òbviament, pues, al final, els entrenaments i més en pretemporada apareixen quasi la mili i pues, ara és una sessió més calmaeta, però en quant a jugadors tenim bones notícies perquè Umar Sadiq ha treballat ja en solitari, el que significa que està més prop d'estar en aquesta jornada número 1 front al Celta en Mestalla, que no falta ja molt per a veure a Mestalla en aquesta lona de Lliga.
1: Bueno, pues Sadiq, que com està contant-nos Vicent, continua donant passos cap endavant en la seva recuperació. Recordem que se va lesionar en esta pretemporada abans de l'estaix per terres angleses a St. George's Park i Sadiq avui pues ja ha fet ja treball de camp en solitari i bueno, la idea és que puga arribar pues, a l'inici de la Lliga el pròxim 22 d'agost en aquest partit a Mestalla davant el Celta de Vigo. El que continua fent treball de recuperació i és dubte de cara a l'inici de la Lliga és Luis Rioja.
2: Luis Rioja, correcte, el jugador andalús que, com contàvem, no s'havia lesionat quasi en tota la seva carrera deportiva i pues, ara li ha tocat, sempre hi ha una primera vegada per a tot, però esperem que estiga el més pront possible sobre el camp perquè és un jugador molt important i, a més, és un jugador que en el sistema que van veure l'altre dia de Trofeu Taronja, en aquesta línia de 3 en eixida i de 5 en defensa, pues, la veritat que va a prou bé en la banda.
1: Bueno, pues Luis Rioja, fent ixe treball de recuperació, encara que han comentat que ell vol estar, va ser dubte per aquesta lesió muscular que va patir després del partit davant l'Stoke City la setmana passada, però bueno, coneguent al Sevilla segur que vol retallar plaços i voldrà estar, però n'hi ha que anar pues, en ser prudents en aquest tipus de lesions i esperar. en quant a l'entrenament, el que hem dit i el que ha comentat Vicent, treball regeneratiu per als que van ser titulars en el trofeu taronja. Bueno, cap jugador pues, que té, bueno, no acaben en cap molèstia greu ni molt menys. Gallà, que va jugar, pues, ja dic, que va ser expulsat al minut 35, ha fet treball amb normalitat en companyia de la resta dels que no van ser titulars. I, bueno, demà, entrenament, de nou així a la ciutat esportiva de Paterna, a l'espera, ja diem, de poder tancar aquest últim partit de la pretemporada del València. Després de jugar el trofeu taronja, Carlos Corberán, el seu cos tècnic, volien jugar altre partit. Així n'estava ja pues, previst en ajornar-se l'encontre davant el Betis i, bueno, tindre una setmana més de pretemporada, se va decidir que n'hi havia que buscar pues, un altre partit, un altre rival, per allò de mantenir el nivell competitiu i bueno, i arribar en les millors condicions possibles al partit davant el Celta Vigo. En ixes estan i bueno, pues, esperarem i veurem, Vicent.
2: Clar, tampoc és feina fàcil perquè hi ha lligues que es comencen este cap de setmana, per exemple, bueno, la pròpia primera divisió i, clar, pues, òbviament no és el mateix jugar a aquestes altures un partit preparatori que en el mes de juliol o al principi d'agost, què dir-te, Josep, però la cosa és que ara pues, el València s'està movent per a tindre ese partit de preparació antes de ese encontre, ese debut lliguer del Celta, del que l'equip, ho deia Pepe l'altre dia, té moltes ganes de pues, estrenar-se en lliga front a l'afició en l'últim debut lliguer en Mestalla, però pues, veurem, estos dies tindrem notícies, Robi, les donarem a on? Així, òbviament, del pròxim rival del València i pues a veure si va lo millor possible.
1: Bueno, pues ja dic, així està pues, l'última hora de l'equip del València en quant, ja dic, ahir s'ha tornat als entrenaments en el dia d'avui i afrontant una nova setmana, ja les últimes de la seva pretemporada i l'espera poder tancar aquest últim partit de la pretemporada després d'haver jugat el trofeu taronja. En cuanto a la última hora del mercat, lo que venim pues contambos en els últims dies, el València pues està intensificant les gestions per poder incorporar ese lateral dret que necessita l'equip. Està pues en negociació, se té clar el perfil, el jugador elegit, però ara estem en ese moment de negociacions entre els clubs i també amb el jugador per a poder tancar l'operació i quan estiga pues, tancada, tot clar i tot acordat, pues, evidentment pues, ja anunciarem quan toque pues, el jugador que vol el València per reforçar ixe lateral dret, encara que, ja dic, se té clar pues, el jugador i el perfil elegit i triat.
2: Sí, al final és una operació que és necessària perquè l'equip a la vista està que no té eixa peça titular encara en el carril dret, sumada a la lesió de Fulquier, pues és obvio que no és una situació fàcil o adequada, però l'equip pues, estarà buscant eixa peça del lateral dret i pues, també pues, buscant peces de mercat, que al final s'apropa el final de mercat, també s'apropa la competició lliguera i clar, sempre s'esperen reforços en la plantilla, tant d'entrada com d'eixida, en tots els equips.
1: Sí, recordem que Fulquier està pues, en el tram final de la seva recuperació, però no va arribar per a l'inici de la Lliga, és l'únic lateral dret pur que té el València. Evidentment, també estan pues, els jugadors canterans, el del Mestalla, con Rodrigo Gamón, encara que també pues, està lesionat lateral del Mestalla,
2: Miguel Monferrer,
1: i bueno, l'altre dia en el partit, i ara després comentarem en el trofeu taronja, pues Carlos Corberán va eixir pues, jugant en tres centrals, en Pepelu de central, de carriler dret estava Jesús Vázquez i per l'esquerra estava José Luis Gallà. Tota l'espera, ja dic, de poder tancar ixa incorporació, ixe fitxatge el València abans de l'inici de la Lliga.
2: Sí, fixa't que de no ser per les circumstàncies del partit que te van obligar a jugar en 10, jo crec que haguerem vist pues, algun canvi en ese carril dret, provant també pues, Colbran, que va començar en Jesús Vázquez, però crec que al llarg del partit haguem vist algun resús, no vam poder fer-ho finalment, però al final pues, són també el futbol, Rovira, i al final és el que hi ha.
1: Bueno, pues ara després comentem, però això en quant a l'última hora del mercat de fitxatges. Per cert, André Almeida, el migcampista portuguès del València, està entrenant-se a normalitat, amb el grup, amb tot l'equip. Ja comentàrem la setmana passada que el Swansea, que havia fet una oferta per André Almeida, pues bueno, el jugador va decidir que no volia anar al Swansea, equip de la segona divisió anglesa, de la Championship, i que ell esperava pues, una oferta millor d'altre equip. Oferta que al València pues, encara no ha arribat d'altres equips. L'única oferta que tenia en ferm el València era la del Swansea. Ja dic, André Almeida és un mes, ja dic, entrenant-se avui, així en l'equip, encara que l'altre dia, en el Trofeu Taronja, no va jugar, no va tindre pues, minuts.
2: No va tindre minuts André Almeida, sí que és de veres que, bueno, al final no és un secret, està en aquesta pues, finestra d'eixida, que pot ser, ja comentàvem que al final la operació del Swansea pues, pareix que no ha eixit, veurem si s'aclara en els pròxims dies, i si no és el Swansea, pues, qualsevol equip, veurem què passa en André Almeida, veurem què passa, però clar, sí que és de veres que és una peça que continua treballant en normalitat, l'altre dia va anar convocat, no va tindre minuts, però al final, pues, Corberán té que comptar en ell perquè és un jugador de plantilla, de fet, a la vista està, que no ho estan ni apartant ni res, simplement és un jugador més, però veurem, estem a l'espera del que passe en els pròxims dies, perquè, com diguem, també hi ha que tindre en compte i esos reajustos, tant d'eixida com d'entrada, de cara a la primera jornada de Lliga i al final del mercat.
1: Bueno, pues això, ja dic, en quant a l'actualitat del mercat del València, a l'espera de poder tancar pues, ixe fitxatge, ixe lateral dret, ixe reforç, que necessita l'equip. Algo més al respecte, Vicent?
2: No, per cert, afegir que parlant del Swansea en clave Championship, pues al final hi ha molta gent que a lo millor pues deia que pues Almeida a lo millor a segona anglesa o lo que siga, és una lliga molt de nivell, la Championship, de fet el Stoke City i el Derby County, rivals del València en esta pretemporada, han estat en esa competició, estan en esa competició, però com diem, que la gent no pense que és un pas a una segona divisió, sinó que al final és la segona anglesa, però té moltíssim.
1: És la decisió que té que prendre, ja dic, pues André Almeida, que de moment continua sent jugador del València a l'espera de resoldre el seu futur i que arribi pues, una oferta que a André li convença i, per supost, al València també, en l'apartat econòmic. Anem en el que va ser el Trofeu Taronja, el partit, la derrota davant el Newcastle. Escoltant a Pepe Lu en les valoracions postpartit, reconeguent pues, que evidentment pues, el fet de quedar-se en 10 en inferioritat numèrica, això pues, per a expulsió de Gallà va condicionar molt.
3: Sí, yo creo que hemos visto un partido de dos caras. Cuando yo creo que hasta la expulsión el equipo está muy bien, lo que habíamos trabajado durante la semana ha salido, ser un equipo ofensivo, atacar lo máximo posible y recuperar alto, sí que es verdad que al final pues la expulsión condiciona, hemos tenido que adaptarnos, a pesar de la derrota yo creo que el equipo se ha adaptado, porque teníamos el hándicap de la calor y hemos jugado contra un gran rival, pero bueno, nos tiene que servir porque en la liga pueden pasar estas cosas y tenemos que adaptarnos a todo. Al final nos hemos tenido que adaptar al nuevo contexto del partido, como tú dices, con 10 también hemos tenido opciones de marcar gol, pero no hemos estado acertados y al final los goles han sido detalles, nos quedamos con el esfuerzo porque al final estamos preparando el primer partido de liga y bueno, esperando ya el inicio liguero. Al final la pretemporada está para eso, para coger nuevos conceptos, coger ritmo. Sí que es verdad que por el atraso de la primera jornada, pues la pretemporada está siendo un poco más larga. Tenemos ganas de empezar, pero bueno, el equipo va a llegar bien, va a llegar preparado y además con los dos primeros partidos en Mestalla, pues tenemos ese plus de cara al equipo y a la afición. Al final es un aliciente grande, solo hay que ver hoy. Estamos a 8 de agosto, el campo estaba lleno, sabiendo lo que conlleva estar en Valencia, cosa que le agradecemos como siempre y nada, esperemos darle este año más alegrías que el año anterior porque se lo merecen y porque además es el último año en Mestalla y yo creo que hay que poner un broche final bonito.
1: Pepelu, en les declaracions postpartit i xa derrota del València en el trofeu Toronja 1-2 davant el Newcastle, ho comentava Pepelu, que evidentment jo comentaré també en la retransmissió del partit amb Ricardo Arias, amb Pablo Orch, que, bueno, ixa expulsió de Gallà en el minut 34 per ixa dura entrada, evidentment, pues va condicionar tot el partit, perquè fins ixe moment, fins la expulsió, minut 34 partit, el València estava bé, el València estava serio, ordenat, les idees clares, se va avançar al marcador en un golaç de Urinic, que després parlarem també de Urinic, el València estava bé fins ixe moment, però, clar, arriba la expulsió, te quedes en 10, en inferioritat numèrica, Vicent, i això, el Newcastle, que és un molt bon equip de la Premier, pues ho va aprofitar i al final pues te va acabar guanyant 1-2 en aquests dos gols del davanter Visa.
2: Bueno, de fet, el Newcastle, que hasta no fa res, estava jugant la Champions League, l'equip de les Urraques d'Anglaterra. La veritat que, com tu dius, Robi, hasta el minut 35, que va ser en aquesta acció prou desafortunada de José Luis Gallá sobre el Anga, l'extrem sueco del Newcastle United, pues va ser un molt bon partit del València, però ahí está ese minut 35, a partir d'ahí van canviar els tornes. Ahí veiem el golaç de Filip Ugrinić, que va ser espectacular, Robi. La veritat que el bo de Filip és un migcampista que té un colpeig molt bo, però encara no l'havíem vist en aquest escenari pues, marcar un gol, i menys d'aquestes dimensions. No sé com el vas veure des de la cabina, Robi, però jo des d'on estava el vam disfrutar un animal.
1: Va ser un golaç, sí, va ser un golaç el de Filip Ugrinić. Ja dic que pues, avançant-se al València pues, al marcador, i després d'eixa expulsió, pues ja diem, pues Newcastle va aprofitar clarament eixa superioritat numèrica i el València pues va acabar perdent el partit. Però fins aquest moment, ja dic, era un poc la idea que volia el míster Carlos Corberán, el que s'havia treballat, com dia pues Pepelu durant tota la setmana tàcticament, bueno, pues en eixe plantejament també tàctic que va fer Carlos Corberán col·locant a Pepelu de tercer central en companyia de Tàrrega i de Haas, deixant en el carril dret a Jesús Vázquez, Gallà per la esquerra, i se tribot, podien dir, en el centre del camp, en Guido Rodríguez, en Ugrinić, en Javi Guerra, en Sato també i Hugo Duro, pues lo que van veure en ixe trofeu taronxa, però ja dic, només hasta el minut 35, perquè després pues, ja el partit va estar condicionat molt.
2: Sí, bueno, és una línia de 5 en defensa, de línia de 3 en atac, que jo crec que és un molt bon sistema que cada vegada se veu més en el futbol professional, sobretot així en la Lliga Espanyola, que sempre pareix que el futbol espanyol ha sigut de 4-3-3, 4-4-2, ha sigut l'alineació per excel·lència que ha triomfat així en Mestalla, però al final jo crec que l'equip es va adaptar bé a aquesta nova formació, tenint en compte que no hi ha precedents d'esta, hasta el minut 35, òbviament, tenint aquesta expulsió, a partir d'ahí, pues el partit canvia, el Newcastle pues li dona sales, però de totes formes, Robi, també t'he dit una cosa, els gols del Newcastle són pues, fallos puntuals, però no és que siga un desastre de sistema ni de a nivell grupal, sinó que al final són coses que poden passar.
1: No, i el fet, evidentment, estem parlant del Newcastle, que és un equip que, a pesar que havia perdut pues, jugadors importants com Gordon, com Tonali, com Bruno Guimarães, és un molt bon equip. És que el davanter Bissell, el davanter que te fa els dos gols, és un mundialista. Va estar en la República del Congo, però és un molt bon jugador, com ja van veure. Bueno, pues també Dan Juma en la segona part també va tindre pues, dos ocasions clares. Bueno, ja dic, lo important és que al final la idea, el que se buscava, el que s'havia treballat tàcticament en Mestalla, en la Ciutat Esportiva de Paterna, perdó, de cara al partit del Mestalla del dissabte, com va dir Pepelu, pues va eixir fins i s'expulsió de Gallà, i el que diuen sempre, ara ja, pues, així el que compta, lo veritablement important, són els tres primers punts, que seran el 22 d'agost en Mestalla, davant el Celta de Vigo, arribar pues, el millor possible a eixe partit. I ja dic, l'altre dia era el rival més serio, el test més important de la pretemporada del València, perquè ho hem dit, era un equip de la Premier que va jugar Champions la passada temporada, un molt bon equip a pesar de les baixes, i ja dic, fins a 6 minuts 35 el València pues, va estar bé. Però el que compta és dissabte 22 d'agost, 7:30 a la vesprada, Mestalla, Celta de Vigo, a l'hora de la veritat.
2: Pues sí, serà l'hora de la veritat, però jo crec que també, Robi, jo sóc partidari, igual és un poquet de masoca, però preferís que punxar en la pretemporada que
1: sí, no,
2: en la
1: clar,
2: jornada 1. Al final, estos partits servixen pues, per a veure les limitacions de cadascú i les virtuts també. Per exemple, un jugador que jo vaig veure l'altre dia que estava prou alliberat i crec que li convé el sistema és altra vegada Javi Guerra, que li va faltar el golet, a lo millor per a rematar la feina, però sobretot en la primera part, era Basbore pues, amb molta confiança, podia tenia molt espai per a córrer, bona sessió en Hugo Duro i en les bandes, i crec que al final, pues, aquestes coses són les que ens hem de quedar, sobretot perquè si se polixen, al final, en la jornada 1 de Lliga, pues, les anem a poder fer.
1: Ja, estem parlant, evidentment, d'aquest trofeu taronja, aquest plantejament que va fer el míster, però una volta arriba el lateral dret a l'equip, de fet, el València havia vingut pues, jugant una defensa de 4, fins ara havia sigut o bé Rodrigo Gamón o Montferrer els laterals drets. Montferrer se va lesionar pues, l'altre dia, no podia jugar, estava ahí pues, Rodrigo Gamón per a jugar en aquesta posició, però el míster pues, va voler també introduir una nova variant tàctica, bueno, que no és la primera volta, que el València també pues, ha jugat en aquesta defensa de 3 centrals i en 2 carrilers, però ja diem, una volta arriba el lateral dret,

0: pues va a jugar en libertad de movimientos, pero estem veient pues a Sato lo que es y pot aportar a l'equip, que és pues descaro, atreviment, jugador pues molt ràpid, però que també té presència ofensiva, però bueno, ja dic, jo crec que la columna vertebral, l'equip titular de què és el que serà a l'inici de la lliga, està definit a l'espera que arriben pues els reforços. I ja dic, pues, si és el lateral dret, el que València està treballant.
1: I també crec que, ara que has mencionat un nom important en este mercat, en este estiu, i esperem que en esta lliga, és el de Ryunosuke Sato, que crec que és positiu, encara que no va poder veure porteria, però hi ha molta gent que ho entenc, que també pues, tenim en el cap aquest prototip de jugador asiàtic, que és molt apanyat en els peus, té molta qualitat, però després que li costa més sense valor, i crec que de Sato van veure el contrari, que sense valor pues, també rendís. Recordem que després de l'expulsió de Gallà pues, va ser Jesús Vázquez el que va passar al lateral esquerre, i en ese carril dret de lateral extrem, és a dir, carriler, va estar Sato, que no va parar de córrer, que sí que és de veres que a lo millor en baló pues, va brillar menys, però perquè el partit aixina t'exigia. I jo crec que això és una molt bona notícia de cara a la lliga, perquè ve un Celta que té moltes permutes de xoc, se pot adaptar a molts contextos, i de fet, Robi, un Celta que en pretemporada, pues ja te dic, crec que són 3 victòries i 2 empats, encara no coneix la derrota, però quan més temps durs sense perdre, més possibilitats hi ha de que pergues front al València.
0: Bueno, pues ara continuem parlant i contant més coses d'eixe trofeu taronja, d'eixe partit del passat dissabte, així l'informatiu del València.
2: Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Media Radio. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra, esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per la app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Haz realidad el sueño de tu peque y consigue que sienta la emoción de Mestalla gracias a Divina Seguros. Contrata cualquier seguro de Divina Seguros y entrarás en el sorteo para que puedas salir de la mano de un jugador del Valencia Club de Fútbol en el partido contra la Real Sociedad. Además, disfrutarás de una entrada doble para vivir la experiencia con él. Infórmate en divinaseguros.com. Divina Seguros. Aseguramos la mejor afición. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
3: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Estúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
4: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido?

0: partido, hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucha más. Socio VCF, el club de los valencianistas. VCF Media Radio. La veu del València Club de Futbol. Conecta't al sentiment.
1: Ahí está Jesús buscando a Guido en la frontal del área. Este Guido, tira, el pase para Urinić, el lanzamiento de Urinić. ¡Golas, golas, golas, golas, golas, golas! ¡Urinić, golas, golas, golas, golas! ¡Golas, gol! El golaç de Urinić que cantàvem l'altre dia en la retransmissió del partit del trofeu taronja, aquest gol que avançava el València, un golaç, com dia. Este tira des de fora, dia Ricardo Arias, el nostre ambaixador i comentarista, i a fe, que va tirar des de fora Urinić. Un gran gol el del suís Vicent.
2: Un golaç, com se diu en VCF Media Radio. La veritat que el jugador suís, va engloscar un molt bon gol a la porteria rival del Newcastle. La veritat que una de les coses que més m'agrada de Urinić és, una, el colpeig que té, perquè tant en la dreta com en l'esquerra no té cap problema, i també els desplaçaments llargs en les dues cames. És que té un domini de les dues cames molt bo, a veure si este any pot pegar aquesta passada endavant necessària, i que crec que, a més, té condicions per a donar-les.
1: No, i a part és una de les seues virtuts. Ell té un bon colpeig, un bon tir, Urinić, i bueno, és el primer gol d'Urinić en el València. És un gran gol, però és una de les virtuts que jo crec que té que explotar encara més el jugador suís, perquè dic que li pega molt bé, i bueno, volem veure que tingui aquest més protagonisme. Un Filip Urinić que jo crec que també, ho comentàvem abans, jo crec que també s'està consolidant en aquesta posició, en aquest doble pivot, de cara a lo que serà l'inici de la Lliga, la columna vertebral en la que està treballant el míster Carlos Corberán, el que pot ser l'equip titular, veure a Urinić en aquest doble pivot i per davant Javi Guerra, però necessitem, jo crec que el suís, ja dic, aquest golaç que va marcar l'altre dia, que se prodigui més.
2: Pues sí, que se produzca més. De fet, Filip és dels migcampistes de la Lliga un dels que millor dades té en quant a oportunitats creades. En quant al Big Chance Created, al final té un bon percentil. El seu promig, ja diguem, comparats en els migcampistes de la Lliga, és de 0,48 per 90 minuts. És a dir, al final és un migcampista que, a banda d'aportar-te ixe múscul i també ixe treball defensiu, és un jugador que lluís més en la pilota, i crec que se demostra que quan més prop està de l'àrea, millor, perquè clar, vegem ahí a un Samarro com és Filip Urinić, i el vegem allí i dius, hi ha un bon migcampista per a defendre, però la realitat és que tant en Young Boys com així en el València, quan més prop està de l'àrea, millors resultats dona.
1: Bueno, s'alegrem per Filip Urinić i se golaç, encara que desgraciadament no va servir per a que el València poguera haver dit adeu a ixe trofeu taronja, el que pot ser l'últim trofeu taronja a l'estadi de Mestalla abans d'anar-se'n al nou Mestalla en una victòria. Va acabar en ixa derrota i en el triomf del Newcastle, però són els detalls positius un poc que estem destacant de lo que va ser ixe partit del València. El golaç de Urinić, i que, volem veure més al suís en ixe tipus de recursos que hi té i que té que explotar més en aquesta posició, que ja dic que també jo crec que va consolidant, no?, el migcampista suís, l'ha d'acompanyar a Guido en aquest doble pivot. Algo més en quant al purament lo que va ser i esportivament el partit?
2: No res, jo te diria que hem tocat quasi tots els palos. Jo diria que també, algo que ha passat un poquet desapercebut, però que també, òbviament, les mirades sempre van al valor i a la porteria rival, però crec que Dimitrievski també va estar acertat, de fet...
1: En la seva línia, sí. En la línia que... de l'any passat, en la segona volta, on va ser decisiu, determinant, Dimitrievski, ja dic, va jugar els seus primers minuts en la pretemporada amb l'Stock City, també mostrant-se molt segur, i Dimitrievski, pues, ja ho comentàrem, va ser un jugador molt important per a València en la segona volta de la Lliga, donant-li punts a l'equip, i l'altre dia, pues, per lo que tu estàs comentant, igual, Vicent.
2: La veritat que el bo d'Estole, pues, va complir, a més a mi, pues, m'agrada que un porter aporti aquesta seguretat, perquè també se li veu tota l'estona a donar indicacions a la defensa, i damunt, siguent una defensa de 5, pues, jo crec que és més important que mai, pues, tindre aquestes ulls a l'esquena.
1: I deixant a banda el tema esportiu, el que va ser el partit positiu, i ho hem destacat en la nostra portada, d'aquest informatiu, de lo millor del trofeu taronja, va ser la resposta de Mestalla, la resposta dels aficionats valencianistes per a ser un dissabte 8 d'agost, el mes per excel·lència de tot el món que té vacances, en la calor que feia, la humitat que hi havia el passat dissabte a l'estadi Mestalla, Vicent, més de 41.000 valencianistes. Pues ja dic, en la millor entrada dels últims anys de l'estadi Mestalla en un trofeu taronja.
2: Així és, en esta vida hi ha tres coses segures, i és que quan plou te banyes, que els partits de València tenen la veu de Joan Rovira, i que Mestalla no falla mai. Recordem que ha sigut l'afició més fiel de tota Espanya en la temporada passada, en un 90,4% d'ocupació mitjana, traguent-li un punt al segon equip. La veritat que és una autèntica monstruositat, i pues, com diguem, pues, més de 41.000 assistents, una xifra que no se veu des de 2019, sí. Front a l'Inter de Milà.
1: Ho comentarem, sí, ho comentarem en la retransmissió del partit, no? Que des de feia 7 anys, se diu pronte, 2019, com dia Vicent, un trofeu taronja no presentava ixa entrada. En aquella ocasió va ser, el València s'enfrontava a l'Inter de Milà, van ser 43.000 els valencianistes, ja dic, en el 2019, i l'altre dia, davant el Newcastle, més de 41.000, que ja dic, desafiant la molta calor que feia, la humitat que era altíssima a l'estadi de Mestalla, un 8 d'agost, que tot el món està, pues, en la platja o en la muntanya o de vacances, pues bueno, pues ahí està la resposta dels valencianistes.
2: Al final, jo crec que l'afició del València és el millor actiu que té i tindrà el club mai, i ha tingut també en el passat. La veritat que és el millor que té el València Club de Futbol, la seva massa social, i pues, es demostra que no falla mai.
1: I, bueno, això en quant al partit, i a veure... els actes previs a lo que va ser el trofeu taronja, ja ho comentàvem la setmana passada, en ixe xicotet homenatge que va voler fer el club a tots ixos pobles de la província de Castelló i de la Serra d'Espadà que se van veure afectats pels incendis de fa unes setmanes, que desgraciadament tornem a tindre incendis, perquè ahí està encara, pues, ixe incendi a la província de Castelló, a la Serra d'en Garcerà. Però bueno, el València va convidar els 18 alcaldes d'aixes poblacions afectades, Betxí, Onda, Valldoixó, Eslida, bueno, tots aixos alcaldes van estar el dissabte passat a l'estadi de Mestalla, i van tindre també, pues, el reconeixement, el suport, el carinyo de Mestalla, els aficionats de València, que bueno, que jo crec que pues, ixe suport és d'agrair, és un gest, jo crec que molt bonic el que ha tingut el club, i l'altre dia parlàvem al tinent d'alcalde de Onda i ho dia, pues, bueno, que valorava, no? Pues el gest que havia tingut el València, no? Bueno, pues, evidentment necessiten molta ajuda tots aquests pobles afectats pels incendis, però hi va estar, jo crec, el reconeixement de Mestalla.
2: Sí, la veritat que també, pues, òbviament, no deixa de ser res més allà de lo significatiu, però que al final l'ajuda, com també va fer el club pues, fa uns anys quan l'incendi de Begís, i així com en altres casos, a mi personalment pues, me va afectar aquest incendi, i de l'altra banda te dic que al final actes així pues, reconforten i reafirmen el compromís del club en aquesta pues, part de la població valenciana, més allà de que siguen o no valencianistes, crec que parla molt bé que al final els clubs de futbol i pues, les institucions i els emblemes pues, s'ajunten tots a una per a acabar en estos incendis.
1: I també per anar acabant el que va ser el trofeu taronja, que va tindre la presència del president del València, Kiat Lim, que va estar veient el partit en la llotja presidencial. Un Kiat Lim que va arribar el passat divendres a la ciutat de València, que va estar visitant les obres del nou Mestalla en companyia de l'equip, de jugadors i del cos tècnic, i després va estar Kiat Lim en la Basílica, en la visita a la Mare de Déu, que també va fer l'equip i s'ofrena floral. Ahí va estar el president del València, Vicent.
2: Sí, vam veure pues, com anava aquestes obres del nou Mestalla, després en tot l'equip, com has dit, a la Basílica, i pues, també va estar ahí pues, per a recolzar a l'equip. Pues, és una imatge d'estar pues, tot l'equip junt, crec que també pues, és bé. Al final, aquestes coses sempre ajuden i pues, ahí el veiem.
1: Ahí estem veient les imatges d'aquesta visita de l'equip, dels jugadors, a les obres del nou Mestalla, també del president Kiat Lim, que després, ja diem, va estar també en la Basílica, on també pues, va estar l'equip. Ja ho contarem pues, el divendres passat, Kiat Lim, que, bueno, al igual que son pare, el màxim accionista del València, Peter Lim, també va estar fa unes setmanes així, a València, i visitant les obres del nou Mestalla, veient com van avançant pues, ixes obres que, bueno, que ja ho hem comentat, evidentment van complint-se tots els plaços previstos en la execució de l'obra per a que el nou Mestalla pues, siga una realitat la pròxima temporada, la 27-28, per això diem que podria ser que este haguera pogut ser l'últim trofeu taronja. Veurem, esperem, però els plaços s'estan complint en quant a l'execució de l'obra. Va tot molt bé i en els plaços previstos, ara tots aquests treballs en el nou Mestalla estan pues, enfocats al cert, a lo que va ser l'alçament de la gran coberta, i és el que van estar pues, veient, ja diem l'altre dia, el president del València, Kiat Lim, l'equip, els jugadors i el cos tècnic.
2: Sí que és de veres que al final estem en aquest procés d'impàs del Mestalla al nou Mestalla, un nou Mestalla que ja, vamos, va agafant molta més forma, i la veritat, Robert, te tinc que dir que al final és una llàstima deixar Mestalla. Òbviament és l'estadi més antic d'Espanya, és, vamos, què dir de Mestalla, la nostra casa, però al final, pues, cada vegada que va agafant més forma el nou Mestalla, pues, vas tenir més ganes de veure l'equip allí.
1: Sí, pues, serà una realitat el nou Mestalla a partir de la pròxima temporada, i esta, la present, esta temporada 2026-2027, lo que hem dit moltes voltes, anem a despedir con cal i com se mereix l'estadi de Mestalla. Pues ja dic, ha començat ja el compte enrere de lo que serà Ixadeu a Mestalla, va ser en el trofeu taronja, i ara, de cara a l'inici de la Lliga, el pròxim 22 d'agost en ixe partit davant el Celta de Vigo. Bueno, crec que ho hem comentat tot, molta gent està preguntant-nos, bueno, si sabem algo del pròxim partit que disputarà el València esta setmana, que serà l'últim partit de la pretemporada. Encara no sabem res, ni dia, ni hora, ni rival. Quan ho sapiguem, evidentment, pues, ho comentarem així en l'informatiu o a través de les xarxes socials del València. Però l'idea és ixa, que el València esta setmana puga afrontar altre partit de la pretemporada, que seria pues, ja els últims partits, després del trofeu taronja, abans de l'inici de la Lliga, Vicent.
2: Sí, al final pues el València té que fer el seu paper, ho hem dit abans al principi de l'informatiu, per si algú ha entrat més tard, perquè venia de la piscina o el que siga, pues, l'equip que ja està intentant trobar ese partit, és, jo crec que important que se trobe algun partit per a que els jugadors que no van poder a lo millor pues, jugar tants minuts l'altre dia en el Trofeu Taronja, puguen sumar també minuts per a que pleguen en el major rodatge a la primera jornada de Lliga, però que pues, al final veurem com
1: bueno, queda la pues, cosa. Ho comentarem i estarem atents també pues, a totes les notícies que vagin produint-se. L'equip ja ho hem comentat, ha tornat este matí als entrenaments, s'ha dit que ja està fent treball en solitari, treball de camp, però són bones notícies perquè continua donant passos endavant en la seva recuperació. S'espera que puga estar per al debut en la Lliga. Pendents també del mercat de fitxatges, el València ha intensificat les negociacions per a firmar ixe lateral dret, se té clar el jugador, el perfil, i ara pues, estem en ixe procés de negociacions entre el club i els mateixos jugadors. A veure si en els pròxims dies també tenim bones notícies que contar, Vicent.
2: Per cert, parlant d'Omar Sadiq, també volíem agrair des del club l'acollida que ha tingut la seua sorpresa a Cristian Tornero, el xiquet que va participar en el campus UCF d'ací, de Paiporta, valencianista, i que el seu idol era Omar Sadiq, en esa sorpresa que li va donar el jugador nigerià.
1: Continuem en este informatiu del València d'este dilluns 10 d'agost. Ara anem ara en l'actualitat de l'acadèmia, el Mestall, el juvenil, el València femení. Encara tenim moltes coses a contar.
0: VCF Media, VCF Radio. El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia, una terra de foc, art i sabor, una terra de pólvora, mar i germanor, una terra que s'alça més forta quan tot està perdut, que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur, unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
3: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
0: Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos. Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí
4: se vive la Terra de Valentia.
5: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
6: VCF Radio, la Academia.
1: Anem con cada dia. L'actualitat de l'Acadèmia, sí, l'informatiu, el Mestalla, el filial del València, que està intractable en esta pretemporada. Tres partits, tres victòries i molt bones sensacions dels de Òscar Sánchez Vicent.
2: El València-Mestalla de Òscar Sánchez, que continua sense alçar el peu de l'accelerador. Tres victòries de tres, recordem, primer frontal Villarreal B, després frontal Sunderland sub-21 i ara ho ha fet frontal Cieza, important perquè és rival de Lliga, el Club Esportiu Cieza, en el trofeu Espartero, que és el seu trofeu particular, així que és molt bona notícia.
1: Li va guanyar al Cieza, com està comentant Vicent, que és un pròxim rival en la Lliga del filial del València, del Mestalla, en un partit que anava perdent, Vicent, 2-0, i que van acabar remuntant 2-3.
2: Bueno, una de les coses que més m'agrada d'este València-Mestalla és que al final és un equip que no es dona per vençut mai, però mai dels mais. La veritat que si algo estan ensenyant-los és a barallar, vamos, a pelear hasta el últim moment. Primer, pues el Cieza pues, anava en ese 2-0, i després, en els minuts finals, i crec que és en el 70, després el 85 i el 90, Ismael va marcar, després Rubén Fernández i Hugo Guijarro, els tres golejadors del València-Mestalla. Recordem, és especial els golejadors perquè, una, Ismael és un xiquet de 2009, és juvenil de segon any, però que en el València-Mestalla està quallant una pretemporada espectacular, tant en els entrenaments com en els partits. La veritat que té molt bones condicions. Recordem que és el capità, Robi, de Marroc, de la selecció marroquina, és el capità, Ismael. També Rubén Fernández, que pues, està tornant a jugar després d'una lesió de llarga duració i, en este cas, pues, per fi ha pogut tornar a fer el que més li agrada, que ha tornat a veure porteria, i Hugo Guijarro, que puja del juvenil, i al final sempre és bo que les peces que pugen del juvenil tinguin.
1: I això tenint en compte que 6-7 jugadors del Mestalla estan en dinàmica de primer equip en esta pretemporada, i que són jugadors importants, que ho van a ser també per al Mestalla, perquè ara estan ajudant al primer equip, però després tornaran al Mestalla, eh?
2: Home, ese partido no jugaren, pues bueno, ni David Torbi, ni Rodrigo Amón, ni Aaron Mayol, ni Jaume Durán, ni Guanyala, no sé si me dice algú, pero al final, pues Aymar Blázquez tampoco, pues jugar un partido o una pretemporada, mejor dit, en 6 jugadores que están en dinámica de primer equipo, ya sea per edad o per condiciones, pues al final, el que a mí me queda, Robi, de esta pretemporada del València Mestalla, es que todos están bien enchufados y pues que lluiten hasta el últim segon. Altre que no estava, perquè vam anunciar fa uns dies que la seva sessió a l'Excelsior holandès és Mario Domínguez, que recordem que va marcar 16 gols en el València-Mestalla, i el club holandès, Excelsior i el València, pues, va plegar un acord per a la seva esta temporada, però com venim dient...
1: Bueno, pues... El Mestalla, invicte en la pretemporada, l'equip d'Òscar Sánchez, que bueno, afronta una nova setmana de la pretemporada, també pues, els pròxims partits que té previstos disputar així, en la ciutat esportiva de Paterna. Ja anirem confirmant aquests partits del Mestalla. I el juvenil. El juvenil que, recordem, estos... Díez está en comentant. Está en el torneig de La Palma, torneig Cante Pro, on vol revalidar el títol de la temporada passada. No va poder ser. Va perdre en la final, Vicent. caiguent en la tanda de penals davant el Tenerife, una llàstima.
2: Bueno, va perdre en la final, però la veritat és que va fer un grandíssim torneig. Recordem que al final la pretemporada pues, serveix per això. És un bloc molt nou de jugadors, que la majoria no han jugat junts. Esta temporada, bueno, esta pretemporada, millor dit, d'estiu, pues, serveix per a que se vagin adaptant. També han aplegat els nous fitxatges. La veritat que hi ha prous cares noves. De fet, Euge Rivera pues, és la primera temporada del juvenil que va agafar en Nacho Tarín com a segon entrenador i al final estan fent-se a l'equip. Han estat en aquest torneig sub de neu de la bonita Cante Pro, han jugat 5 encontres en els que pues, bueno, la fase de grups, primer 1-1 frente a les Palmes, 1-0 en un partit decisiu frontal al Sevilla i 0-6 frontal Atlético Paso, un balanç de 8 gols a favor i 1 en contra, i després en les semis van vèncer a una Real Societat que era un molt bon equip, però en la València d'Eugi Rivera es va imposar hasta perdre en la final 2-2 i en els penaltis.
1: Ara també el juvenil a continuar el seu treball de pretemporada en la ciutat esportiva de Paterna. Acabem parlant del València femení, que també esta setmana afronta un nou partit de la seva pretemporada, així en el Antonio Puchades, el dimecres, 9:30 del matí, en el derbi, davant el Llevant. Partit, bueno, ja dic, pues, obert al públic, als aficionats, però això sí, fins completar aforament el dimecres, així, ixe partit.
2: Fins a completar aforament el dimecres a les 9:30 del matí. Tindran que matinar que vulga vindre així a Paterna, però en la calor que fa, pues a vegades, jugar tan pronte és hasta millor que jugar per la vesprada, la veritat. El València femení, que pues, recordem que és el penúltim partit de pretemporada, encara queda ixe 18 d'agost front a l'equip femení del PSG en ixe Pinatar Arena, que ja és un escenari habitual per als partits habituals del València, tant masculí com femení, i el València femení, pues, que com diguem, jugarà el partit. També recordem que tenim una protagonista en el València femení que juga les semifinals de la Copa Àfrica.
1: Jasmine, sí, Jasmine. No ens oblidem de Jasmine, que està en les semifinals, Vicent, com tu bé dies, de la Copa d'Àfrica. Marruecos, que és la selecció Jasmine, van guanyar a Sud-àfrica.
2: 2-1 front a Sud-àfrica. Al final, pues, bueno, són competicions molt exigents i Jasmine, una dels pilars de l'equip, que veurem la veterana si pot alçar i ser Copa Àfrica.
1: Jasmine està en les semifinals i Rebeca Elo va caure en la seva selecció de Costa de Marfil davant Argèlia. Bueno, pues, això ha sigut tot en este informatiu del València d'este dilluns 10 d'agost. Nosaltres tornem demà, com sempre, sí, a la mateixa hora per a contar-vos l'última hora i l'actualitat del València. Ja diem, així estarem en el directe a partir de la una i si no, bueno, pues, també podeu veure i escoltar este informatiu en l'app del València, ahir a qualsevol hora del dia podeu veure l'informatiu i si no també en el podcast en iVoox i Apple Podcast.
7: Han escuchado una reemisión del informatiu. Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. VCF Media Radio, la ràdio del sentiment. Van a escuchar una reemisión del programa ¿Cuánto sabes del Valencia?

0: Moments històrics del València.
1: Vamos a recuperar un momento que seguro todos los que estáis escuchando, todos los que estáis al otro lado de la radio, recordáis perfectamente. Hablamos nada más y nada menos del golazo de Villa en Riazor desde el centro del campo. Así lo contaba Miquel Ángel Picornell con la narración, en este caso en los comentarios, Josep Miquel Torres, el exjugador del Valencia Club de Fútbol, en ese momento en Canal Nou. Así se contó el golazo de Villa en Riazor.
2: Atención, Oso Pedro Molina.
3: Gol.
2: Gol. Gol. Gol. Gol. El gol del año. El gol para enmarcar.
4: Increíble, increíble. Molt bé.
2: Y para aplorar.
4: Eso es la confianza que tiene ese futbolista.
2: Es impresionante. Es que no es pot parlar de casualitat o de que li ha sigut un xurro, perquè ell ha mirat abans.
5: Sí, sí. I ha xutat des de la línia de mitjos, eh? Pressa preciosa.
2: Impressionant. No es pot dir una altra cosa, eh? Al minut 22 en marquem i xegolàs de David Villa. Atenció, que vol sorprendre Molina.
3: Gol.
2: Gol. Gol. Gol. Gol. El gol de l'any, el gol per a enmarcar.
4: Increïble, increïble, molt bé.
2: I per a plorar.
4: Això és la confiança que té aquest futbolista.
2: És impressionant. És que no es pot parlar de casualitat o de que li ha sigut un xurro, perquè ell ha mirat abans.
5: Sí, sí. I ha xutat des de la línia de mitjos, eh? Pressa preciosa.
2: Impressionant. No es pot dir una altra cosa, eh? Al minut 22 en marquem i xegolàs de David Villa.
6: Gol de David Villa! Jugadón de Arizmendi que le vio entrar solo y atención al Valencia que da el golpe en el Camp Nou con este gol.
7: David Villa, Iker Casillas, Iker bajo palos, el golpe de David Villa, llega el empate a dos, ha empatado a dos el Valencia. Minuto 21 de la segunda parte. David Villa consigue el empate a dos.
2: A Villa dins l'àrea, llança gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ha aparegut la mare de Déu perquè el València estava patint problemes. Atenció a Regueiro, la passada de Regueiro, pot arribar el tercer.
8: Bueno,
2: la
8: centrada,
2: gol. Gol per al hat-trick. Li l'ha regalat Mista, generositat absoluta.
0: ADN València Club de Futbol.
9: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'ha enxafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
0: ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt! VCF Media, VCF Radio.

0: Moments històrics del València.
1: Estem ara en Pablo Sánchez, el que va ser director durant molts anys de la banda municipal de València, entre altres moltes coses, i també autor, compositor de la Munt València. Pablo, què tal? Com estem? Com està vostè?
2: Molt bé, així estem, mena, recordant alguns temps que jo vaig ser 30 anys soci del València. Estava en el sector 1 i, bueno, i no faltava. I després, quan tingui família, venien els meus fills i tot, total.
0: Van a escuchar una reemisión del informatiu.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts a l'informatiu del València, l'informatiu d'UVCF Media Ràdio d'este dilluns 10 d'agost, on el València afronta ja pues, les últimes setmanes de la seva pretemporada, una nova setmana d'esta pretemporada del València, a l'espera pues, de poder tancar ixe últim partit de la pretemporada, que ja estava pues, previst després de jugar el trofeu taronja. El València volia jugar a 3 partits de la pretemporada per arribar en les millors condicions possibles al debut de la Lliga, el pròxim 22 d'agost a Mestalla davant el Celta de Vigo. Encara queden 2 setmanes i ja dic, després de jugar el taronja, és una nova setmana per afrontar a 3 partits en la pretemporada del València. Un València que en ixe trofeu taronja del passat dissabte a l'estai de Mestalla va perdre davant el Newcastle 1-2 davant l'equip anglès, en el que pot ser que siga l'últim trofeu taronja a l'estai de Mestalla abans d'anar-mos-en al nou Mestalla. Un partit i una derrota que va estar molt condicionada per aquesta expulsió de José Luis Gallá, del capità del València, minut 34 de partit. Això va marcar i molt l'encontre perquè el Newcastle pues, va aprofitar la superioritat numèrica i a la fi pues, va acabar guanyant aquest trofeu taronja 1-2 amb els 2 gols del seu davanter Bissa. Bueno, pues, ara analitzarem el que va ser el partit, el trofeu taronja, les declaracions en aquest postpartit i, bueno, on tenim també que destacar d'aquest trofeu taronja que el millor, podríem dir, va ser la resposta de Mestalla, dels aficionats del València, perquè el dissabte passat van haver més de 41.000 aficionats valencianistes que desafiant a la calor i a l'humitat que feia a l'estadi de Mestalla, pues, van fer que bueno, pues, fora la millor entrada en un trofeu taronja dels últims anys. Ja ho comentàrem l'altre dia en la retransmissió del partit. Feia 7 anys que un trofeu taronja no presentava ixa entrada, des del 2019, que el València va jugar en aquell trofeu taronja davant l'Inter de Milà. Ja diem, l'altre dia, davant el Newcastle, més de 41.000 valencianistes, un 8 d'agost, més per excel·lència de vacances, i ja dic, desafiant al calor. Té molt de mèrit. Un trofeu taronja on va estar també el president del València, Kiat Lim, presenciant el partit, després que divendres passat el president del València va arribar a la ciutat, va estar visitant les obres del nou Mestalla en companyia de l'equip, de jugadors, després també va estar en la Basílica, en la ofrena floral, a la Mare de Déu. Bueno, pues ara ho comentem tot, analitzem també, ja dic, el que van ser també tots aquests actes previs del trofeu taronja, i com cada dia, així en l'informatiu, també repassarem l'actualitat de l'Acadèmia, del Mestalla, del València femení, un Mestalla que bueno, pues està invicte en esta pretemporada, 3 partits, 3 victòries, li va guanyar el dissabte passat al Cieza de Múrcia, un dels que va ser el seu rival en la Lliga, i a més remuntant un 2-0, els dos Car Sánchez que van acabar guanyant ixe partit 2-3, ja dic que molt bones sensacions del filial valencianista. El juvenil de l'Acadèmia que no va poder revalidar el títol d'eixe torneig a La Palma, a les Illes Canàries, el torneig Cantepro, va caure en la final davant el Tenerife en la tanda de penals, però bueno, fent també un bon torneig els de Euge Rivera. I també, pues, parlarem del València femení, que afronta una nova setmana de treball en la seva pretemporada, ja pensant en el pròxim partit que jugaran el dimecres, així, en la ciutat esportiva de Paterna, l'Antonio Puigades, 9:30 del matí, el derbi contra el Llevant. Bueno, pues, de tot això i moltes més coses anem a parlar en este informatiu del València, que ja diem, cada dia podeu veure per la app, per la web i pel canal de YouTube del València. Podeu veure este informatiu cada dia i podeu veure tots els partits de pretemporada, com vau poder veure també el trofeu taronja, que per cert, en unes xifres d'audiència en YouTube que estem ja per dalt dels 70.000. 70.000 reproduccions, 70.000 que vau poder veure pues, ixe partit. No està gens mal. I també recordem que en el cotxe també podeu escoltar UCF Media Ràdio a través de l'app del València i en els dispositius de CarPlay i Android Auto. Bueno, pues comencem ja este informatiu. Avui amb don Vicent Burguete. Què tal, Vicent?
2: Bona i carrosa vesprada, don Josep Rovira. Altre dia així en Paterna, en la ciutat esportiva, on els equips, tant el primer equip com el València Mestalla, el femení, pues, s'exerciten a l'espera de començar esta temporada 2027, però abans d'això estem ara en la pretemporada, pues, agafant pues, sensacions, conceptes. Recordem que al final en una pretemporada el que importa és que en la jornada 1 de Lliga ja siga en primera divisió o ja siga en segona ref en el València-Mestalla, l'equip aplegui el millor possible, així que veurem com apleguen els de Corberan, l'altre dia que no van poder tindre aquesta victòria front a l'afició en Mestalla, però que llevant d'això, pues, al final es tracta de, pues, com etxem ara les imatges, treballar, agafar ritme per al partit d'un Celta que ve fort.
1: Bueno, pues ara comentem tot, analitzem el que va ser el trofeu taronja, els actes previs, però comencem en l'última hora, Vicent, que és que l'equip ha tornat avui als entrenaments, així a la ciutat esportiva de Paterna, a l'espera ja diuen de poder tancar aquest últim partit de la pretemporada. Bueno, ara comentarem tot això, però anem en les novetats de la sessió preparatòria d'este matí. Conta-nos.
2: Sí, la d'este matí ha sigut una sessió de treball regeneratiu després d'aquest partit del Trofeu Taronja. Òbviament, pues, al final, els entrenaments i més en pretemporada apareixen quasi la mili i pues, ara és una sessió més calmaeta, però en quant a jugadors tenim bones notícies perquè Umar Sadiq ha treballat ja en solitari, el que significa que està més prop d'estar en aquesta jornada número 1 front al Celta, en Mestalla, que no falta ja molt per a veure a Mestalla en aquesta lona de Lliga.
1: Bueno, pues Sadiq, que com està contant-nos Vicent, continua donant passos cap endavant en la seva recuperació. Recordem que se va lesionar en esta pretemporada abans de l'estaix per terres angleses a St. George's Park i Sadiq avui pues ja ha fet ja treball de camp en solitari i bueno, la idea és que puga arribar pues, a l'inici de la Lliga el pròxim 22 d'agost en aquest partit a Mestalla davant el Celta de Vigo. El que continua fent treball de recuperació i és dubte de cara a l'inici de la Lliga, és Luis Rioja.
2: Luis Rioja, correcte, el jugador andalús que, com contàvem, no s'havia lesionat quasi en tota la seva carrera deportiva i pues, ara li toca, sempre hi ha una primera vegada per a tot, però esperem que estiga el més pront possible sobre el camp perquè és un jugador molt important i, a més, és un jugador que en el sistema que van veure l'altre dia del Trofeu Taronja, en aquesta línia de 3 en eixida i de 5 en defensa, pues, la veritat que va a prou bé en la banda.
1: Bueno, pues Luis Rioja, fent aquest treball de recuperació, encara que han comentat que ell vol estar, va ser dubte per aquesta lesió muscular que va patir després del partit davant l'Stock City la setmana passada, però bueno, coneguent el Sevilla segur que vol retallar plaços i voldrà estar, però n'hi ha que anar pues, en ser prudents en aquest tipus de lesions i esperar. en quant a l'entrenament, el que hem dit i el que ha comentat Vicent, treball regeneratiu per als que van ser titulars en el trofeu Taronja. Bueno, cap jugador pues, que té, bueno, no acaben en cap molèstia greu, ni molt menys. Gallà, que va jugar, pues, ja dic, que va ser expulsat al minut 35, ha fet treball amb normalitat en companyia de la resta dels que no van ser titulars. I, bueno, demà, entrenament, de nou així a la ciutat esportiva de Paterna, a l'espera, ja diem, de poder tancar ixe últim partit de la pretemporada del València. Després de jugar el trofeu Taronja, Carlos Corberán, el seu cos tècnic, volien jugar altre partit. Així n'estava ja pues, previst en ajornar-se el encontre davant el Betis i bueno, tindre una setmana més de pretemporada, se va decidir que n'hi havia que buscar pues, un altre partit, un altre rival, per allò de mantenir el nivell competitiu i bueno, i arribar en les millors condicions possibles al partit davant el Celta Vigo. En ixes estan i bueno, pues, esperarem i veurem, Vicent.
2: Clar, tampoc és feina fàcil perquè hi ha lligues que es comencen este cap de setmana, per exemple, bueno, la pròpia primera divisió i, clar, pues, òbviament no és el mateix jugar a aquestes altures un partit preparatori que en el mes de juliol o al principi d'agost, què dir-te, Josep, però la cosa és que ara pues, el València s'està movent per a tindre ixe partit de preparació antes de ixe encontre, ixe debut lliguer del Celta, del que l'equip, ho deia Pepe l'altre dia, té moltes ganes de pues, estrenar-se en Lliga front a l'afició en l'últim debut lliguer en Mestalla, però pues, veurem, estos dies tindrem notícies, Robi, les donarem a on? Així, òbviament, del pròxim rival del València i pues, a veure si va el millor possible.
1: Bueno, pues ja dic, així està pues, l'última hora de l'equip del València en quant, ja dic, ahir s'ha tornat als entrenaments en el dia d'avui i afrontant una nova setmana, ja les últimes de la seva pretemporada i l'espera poder tancar ixe últim partit de la pretemporada després d'haver jugat el trofeu Taronja. En cuanto a la última hora del mercat, lo que venim pues contambos en els últims dies, el València pues està intensificant les gestions per poder incorporar ese lateral dret que necessita l'equip. Està pues en negociació, se té clar el perfil, el jugador elegit, però ara estem en ese moment de negociacions entre els clubs per a i també amb el jugador per a poder tancar l'operació i quan estiga pues, tancada, tot clar i tot acordat, pues, evidentment pues, ja anunciarem quan toque pues, el jugador que vol el València per reforçar ixe lateral dret, encara que, ja dic, se té clar pues, el jugador i el perfil elegit i triat.
2: Sí, al final és una operació que és necessària perquè l'equip a la vista està que no té eixa peça titular encara en el carril dret, sumada a la lesió de Fulquier, pues és obvio que no és una situació fàcil o adequada, però l'equip pues, estarà buscant eixa peça del lateral dret i pues, també pues, buscant peces de mercat, que al final s'apropa el final de mercat, també s'apropa la competició lliguera i clar, sempre s'esperen reajustos en la plantilla, tant d'entrada com d'eixida, en tots els equips.
1: Sí, recordem que Fulquier està pues, en el tram final de la seva recuperació, però no va arribar per l'inici de la Lliga, és l'únic lateral dret pur que té el València. Evidentment, també estan pues, els jugadors canterans, és del Mestalla, con Rodrigo Gamón, encara que també pues, està lesionat lateral del Mestalla.
2: Miguel Monferrer.
1: I bueno, l'altre dia, en el partit, i ara després comentarem, en el trofeu Taronja, pues, Carlos Corberán va eixir pues, jugant en tres centrals, en Pepelu de central, de carriler dret estava Jesús Vázquez i per l'esquerra estava José Luis Gallà. Tota l'espera, ja dic, de poder tancar ixa incorporació, ixe fitxatge el València abans de l'inici de la Lliga.
2: Sí, fixa't que de no ser per les circumstàncies del partit que te van obligar a jugar en 10, jo crec que haguerem vist pues, algun canvi en ese carril dret, provant també pues, Clavran, que va començar en Jesús Vázquez, però crec que al llarg del partit haguem vist algun resús, no vam poder fer-ho finalment, però al final pues, són també el futbol, Rovira, i al final és el que hi ha.
1: Bueno, pues ara després comentem, però això en quant a l'última hora del mercat de fitxatges. Per cert, André Almeida, el migcampista portuguès del València, està entrenant-se a normalitat, amb el grup, amb tot l'equip. Ja comentàrem la setmana passada que el Swansea, que havia fet una oferta per André Almeida, pues bueno, el jugador va decidir que no volia anar al Swansea, equip de la segona divisió anglesa, de la Championship, i que ell esperava pues, una oferta millor d'altre equip. Oferta que al València pues, encara no ha arribat d'altres equips. L'única oferta que tenia en ferm el València era la del Swansea. Ja dic, André Almeida és un mes, ja dic, entrenant-se avui, així en l'equip, encara que l'altre dia, en el Trofeu Taronja, no va jugar, no va tindre pues, minuts.
2: No va tindre minuts André Almeida, sí que és de veres que, bueno, al final no és un secret, està en aquesta pues, finestra d'eixida, que pot ser, ja comentàvem que al final l'aparició del Swansea pues, pareix que no ha eixit, veurem si s'aclara en els pròxims dies, i si no és el Swansea, pues, qualsevol equip, veurem què passa en André Almeida, veurem què passa, però clar, sí que és de veres que és una peça que continua treballant en normalitat, l'altre dia va anar convocat, no va tindre minuts, però al final, pues, Corberán té que comptar en ell perquè és un jugador de plantilla, de fet, a la vista està, que no ho estan ni apartant ni res, simplement és un jugador més, però veurem, estem a l'espera del que passe en els pròxims dies, perquè, com diguem, també hi ha que tindre en compte i aquests reajustos, tant d'eixida com d'entrada, de cara a la primera jornada de Lliga i al final del mercat.
1: Bueno, pues això, ja dic, en quant a l'actualitat del mercat del València, a l'espera de poder tancar pues, ixe fitxatge, ixe lateral dret, ixe reforç, que necessita l'equip. Algo més al respecte, Vicent?
2: No, per cert, afegir que parlant del Swansea en clave Championship, pues al final hi ha molta gent que a lo millor pues deia que pues Almeida a lo millor a segona anglesa o lo que siga, és una lliga molt de nivell, la Championship. De fet, el Stock City i el Derby County, rivals del València en esta pretemporada, han estat en esa competició, estan en esa competició, però com diem, que la gent no pense que és un pas a una segona divisió, sinó que al final és la segona anglesa, però té moltíssim.
1: És la decisió que té que prendre, ja dic, pues André Almeida, que de moment continua sent jugador del València, a l'espera de resoldre el seu futur i que arribi pues, una oferta que a André li convença i, per supost, al València també, en l'apartat econòmic. Anem en el que va ser el Trofeu Taronja, el partit, la derrota davant el Newcastle. Escoltant a Pepe Lu en les valoracions postpartit, reconeguent pues, que evidentment pues, el fet de quedar-se en 10 en inferioritat numèrica, això pues, per expulsió allà va condicionar molt.
3: Sí, yo creo que hemos visto un partido de dos caras. Cuando yo creo que hasta la expulsión el equipo está muy bien, lo que habíamos trabajado durante la semana ha salido, ser un equipo ofensivo, atacar lo máximo posible y recuperar alto. Sí que es verdad que al final pues la expulsión condiciona, hemos tenido que adaptarnos, a pesar de la derrota yo creo que el equipo se ha adaptado, porque teníamos el hándicap de la calor y hemos jugado contra un gran rival, pero bueno, nos tiene que servir porque en la liga pueden pasar estas cosas y tenemos que adaptarnos a todo. Al final nos hemos tenido que adaptar al nuevo contexto del partido, como tú dices, con 10 también hemos tenido opciones de marcar gol, pero no hemos estado acertados y al final los goles han sido detalles. Nos quedamos con el esfuerzo porque al final estamos preparando el primer partido de liga y bueno, esperando ya el inicio liguero. Al final la pretemporada está para eso, para coger nuevos conceptos, coger ritmo. Sí que es verdad que por el atraso de la primera jornada, pues la pretemporada está siendo un poco más larga. Tenemos ganas de empezar, pero bueno, el equipo va a llegar bien, va a llegar preparado y además con los dos primeros partidos en Mestalla, pues tenemos ese plus de cara al equipo y a la afición. Al final es un aliciente grande, solo hay que ver hoy. Estamos a 8 de agosto, el campo estaba lleno, sabiendo lo que conlleva estar en Valencia, cosa que le agradecemos como siempre y nada, esperemos darle este año más alegrías que el año anterior porque se lo merecen y porque además es el último año en Mestalla y yo creo que hay que poner un broche final bonito.
1: Pepelu, en les declaracions postpartit i xa derrota del València en el trofeu Toronja 1-2 davant el Newcastle, ho comentava Pepelu, que evidentment, jo comentaré també en la retransmissió del partit amb Ricardo Arias, amb Pablo Orch, que, bueno, que ixa expulsió de Gallà en el minut 34 per ixa dura entrada, evidentment, pues va condicionar tot el partit, perquè fins ixe moment, fins la expulsió, minut 34 partit, el València estava bé, el València estava serio, ordenat, les idees clares, se va avançar al marcador en un golaç de Urinic, que després parlarem també de Urinic, el València estava bé fins ixe moment, però clar, arriba la expulsió, te quedes en 10, en inferioritat numèrica, Vicent, i això, el Newcastle, que és un molt bon equip de la Premier, pues ho va aprofitar i al final pues te va acabar guanyant 1-2 en aquests dos gols del davanter Visa.
2: Bueno, de fet, el Newcastle, que hasta no fa res, estava jugant la Champions League, l'equip de les Urraques d'Anglaterra. La veritat que, com tu dius, Robi, hasta el minut 35, que va ser en aquesta acció prou desafortunada de José Luis Gallá sobre el Anga, l'extrem sueco del Newcastle United, pues va ser un molt bon partit del València, però ahí està aquest minut 35, a partir d'ahí van canviar els torners. Ahí veiem el golaç de Filip Ugrinić, que va ser espectacular, Robi. La veritat que el bo de Filip és un migcampista que té un colpeig molt bo, però encara no l'havien vist en aquest escenari pues, marcar un gol, i menys d'aquestes dimensions. No sé com el vas veure des de la cabina, Robi, però jo des d'on estava el vam disfrutar un animal.
1: Va ser un golaç, sí, va ser un golaç el de Filip Ugrinić. Ja dic que pues, avançant-se al València pues, al marcador, i després d'eixa expulsió, pues ja diem, pues Newcastle va aprofitar clarament eixa superioritat numèrica i el València pues va acabar perdent el partit. Però fins aquest moment, ja dic, era un poc la idea que volia el míster Carlos Corberán, el que s'havia treballat, com dia pues Pepelu durant tota la setmana tàcticament, bueno, pues en eixe plantejament també tàctic que va fer Carlos Corberán colocant a Pepelu de tercer central en companyia de Tàrrega i de Haas, deixant en el carril dret a Jesús Vázquez, Gallà per l'esquerra, i se tribot, podien dir, en el centre del camp, en Guido Rodríguez, en Ugrinić, en Javi Guerra, en Sato també i Hugo Duro, pues lo que van veure en ixe trofeu taronxa, però ja dic, només hasta el minut 35, perquè després pues, ja el partit va estar condicionat molt.
2: Sí, bueno, és una línia de 5 en defensa, de línia de 3 en atac, que jo crec que és un molt bon sistema que cada vegada se veu més en el futbol professional, sobretot així en la Lliga Espanyola, que sempre pareix que el futbol espanyol ha sigut de 4-3-3, 4-4-2, ha sigut l'alineació per excel·lència que ha triomfat així en Mestalla, però al final jo crec que l'equip es va adaptar bé a aquesta nova formació, tenint en compte que no hi ha precedents d'esta, hasta el minut 35, òbviament, tenint aquesta expulsió, a partir d'ahí, pues el partit canvia, el Newcastle pues li dona sales, però de totes formes, Robi, també te dic una cosa, els gols del Newcastle són pues, fallos puntuals, però no és que siga un desastre de sistema ni de a nivell grupal, sinó que al final són coses que poden passar.
1: No, i el fet, evidentment, estem parlant del Newcastle, que és un equip que, a pesar que havia perdut pues, jugadors importants com Gordon, com Tonali, com Bruno Guimarães, és un molt bon equip. És que el davanter Vissel, el davanter que te fa els dos gols, és un mundialista. Va estar en la República del Congo, però és un molt bon jugador, com ja van veure. Bueno, pues també Dan Juma en la segona part també va tindre pues, dos ocasions clares. Bueno, ja dic, lo important és que al final la idea, el que se buscava, el que s'havia treballat tàcticament en Mestalla, en la ciutat esportiva paterna, perdó, de cara al partit del Mestalla del dissabte, com va dir Pepelu, pues va eixir fins i s'expulsió de Gallà, i el que diuen sempre, ara ja, pues, així el que conta, lo veritablement important, són els tres primers punts, que seran el 22 d'agost en Mestalla, davant el Celta de Vigo, arribar pues, el millor possible a eixe partit. I ja dic, l'altre dia era el rival més serio, el test més important de la pretemporada del València, perquè ho hem dit, era un equip de la Premier que va jugar Champions la passada temporada, un molt bon equip a pesar de les baixes, i ja dic, fins a 6 minuts 35 el València pues, va estar bé. Però el que compta és dissabte 22 d'agost, 7:30 a la vesprada, Mestalla, Celta de Vigo, l'hora de la veritat.
2: Pues sí, serà l'hora de la veritat, però jo crec que també, Robi, jo sóc partidari, igual és un poquet de masoca, però preferís que punxar en la pretemporada que
1: sí, no,
2: en la
1: clar,
2: jornada 1. Al final, estos partits servixen pues, per a veure les limitacions de cadascú i les virtuts també. Per exemple, un jugador que jo vaig veure l'altre dia que estava prou alliberat i crec que li convé el sistema és altra vegada Javi Guerra, que li va faltar el golet, a lo millor per a rematar la feina, però sobretot en la primera part, el vas veure pues, amb molta confiança, tenia molt espai per a córrer, bona sessió en Hugo Duro i en les bandes, i crec que al final, pues, aquestes coses són les que ens hem de quedar, sobretot perquè si se polixen, al final, en la jornada 1 de Lliga, pues, les anem a poder fer.
1: Ja, estem parlant, evidentment, d'aquest trofeu taronja, aquest plantejament que va fer el míster, però una volta arriba el lateral dret a l'equip, de fet, el València havia vingut pues, jugant una defensa de 4, fins ara havia sigut o bé Rodrigo Gamón o Montferrer els laterals drets. Montferrer se va lesionar pues, l'altre dia, no podia jugar, estava ahí pues, Rodrigo Gamón per a jugar en aquesta posició, però el míster pues, va voler també introduir una nova variant tàctica, bueno, que no és la primera volta, que el València també pues, ha jugat en aquesta defensa de 3 centrals i en 2 carrilers, però ja diem, una volta arriba el lateral dret, esperem que en els pròxims dies se pugui tancar tot, bueno, pues jo crec que està clar el sistema que vol Carlos Corbelán per a aquest debut en la Lliga. 4 jugadors en la defensa, els laterals que siguen llargs, profuns, que tinguin pues, arribada, en aquest doble pivot pues, que està ja també pues, molt definit, el que és la columna vertebral de l'equip, Tàrrega i De Haas com a centrals, Guido i Ugrinic en aquest doble pivot, en Javi Guerra lo que tú dices, més alliberat, jugant de 10, de mitja punta, per acompanyar pues, a Hugo Duro. Les bandes, pues, Sato d'extrem, de encara que l'altre dia pues, va jugar en llibertat de moviments, però estem veient pues, a Sato lo que és i pot aportar a l'equip, que és pues, descaro, atreviment, jugador pues, molt ràpid, però que també té presència ofensiva. Però bueno, ja dic, jo crec que la columna vertebral, l'equip titular de què és el que serà l'inici de la Lliga, està definit a l'espera que arriben pues, els reforços i ja dic, pues, ixe lateral dret el que València està treballant.
2: I també crec que, ara que has mencionat un nom important en este mercat, en este estiu, i esperem que en esta Lliga, és el de Ryunosuke Sato, que crec que és positiu, encara que no va poder veure porteria, però hi ha molta gent que ho entenc, que també pues, tenim en el cap aquest prototip de jugador asiàtic que és molt apanyat en els peus, té molta qualitat, però després que li costa més sense valor, i crec que de Sato van veure lo contrari, que sense valor pues, també rendís. Recordem que després de l'expulsió de Gallà pues, va ser Jesús Vázquez el que va passar al lateral esquerre, i en aquest carril dret de lateral extrem, és a dir, carriler, va estar Sato, que no va parar de córrer, que sí que és de veres que potser en valor pues, va brillar menys, però perquè el

0: si este any pues pot passar, pot pegar aquesta passada endavant necessària i que crec que, a més, té condicions per a donar-les.
1: No, no, i a part és una de les seues virtuts. Ell té un bon colpeig, un bon tir, Urinić, i bueno, és el primer gol. És el primer gol d'Urinić en el València. És un gran gol, però és una de les virtuts que jo crec que té que explotar encara més el jugador suís, perquè dic que li pega molt, molt bé. I bueno, volem veure que tingui aquest més protagonisme. Un Filip Urinić que jo crec que també, ho comentàvem abans, jo crec que també s'està consolidant en aquesta posició, en aquest doble pivot, de cara a lo que serà l'inici de la Lliga, la columna vertebral en la que està treballant el míster Carlos Corberán, el que pot ser l'equip titular, veure a Urinić en aquest doble pivot i per davant pues, Javi Guerra, però necessitem, jo crec que el suís, ja dic, aquest golàs que va marcar l'altre dia, que se prodigui més.
0: Pues sí, que se produzca més. De fet, Filip és dels migcampistes de la Lliga un dels que pues, millor dades té en quant a oportunitats creades. En quant al Big Chance Created, pues, al final té un bon percentil. El seu promig, ja diguem, comparat en els migcampistes de la Lliga, és de 0,48 per 90 minuts. És a dir, pues, al final és un migcampista que a banda d'aportar-te pues, ese múscul i també ese treball defensiu, és un jugador que lluís més en la pilota i crec que se demostra que quan més prop està de l'àrea, pues, millor, perquè clar, vegem ahí a un Samarro com és Filip Urinić i el vegem allí i dius, bueno, pues hi ha un bon migcampista per a defendre, però la realitat és que tant en Young Boys com així en el València, quan més prop està de l'àrea, millors resultats dona.
1: Bueno, s'alegrem per Filip Urinić i se golàs, encara que desgraciadament no va servir per a que el València pues, poguera haver dit adeu a ese trofeu taronja, el que pot ser l'últim trofeu taronja a l'estadi de Mestalla abans d'anar-se'n al nou Mestalla en una victòria. Va acabar pues, en eixa derrota i en el triomf del Newcastle, però són els detalls positius un poc que estem pues, destacant de lo que va ser pues, eixe partit del València, el golàs de Urinić i que, bueno, volem veure més al suís en eixe tipus de recursos que hi té i que té que explotar més en aquesta posició, que ja dic que també jo crec que va consolidant, no? El migcampista suís l'ha d'acompanyar a Guido en aquest doble pivot. Algo més en quant al purament lo que va ser i esportivament el partit?
0: No res, jo te diria que hem tocat quasi tots els palos. Jo diria que també, algo que ha passat un poc desapercebut, però que també, òbviament, les mirades sempre van al valor i a la porteria rival, però crec que Dimitrievski també va estar acertat, de fet...
1: En la seva línia, sí. En la línia que... de l'any passat, en la segona volta, on va ser decisiu, determinant, Dimitrievski, ja dic, va jugar els seus primers minuts en la pretemporada, van l'Stock City, també mostrant-se molt segur, i Dimitrievski, pues, ja ho comentarem, va ser un jugador molt important per a València en la segona volta de la Lliga, donant-li punts a l'equip, i l'altre dia, pues, per lo que tu estàs comentant, igual, Vicent.
0: La veritat que el bo d'Estole pues, va complir, a més a mi pues, m'agrada que un porter aporti aquesta seguretat, perquè també se li veu tota l'estona donar indicacions a la defensa i damunt, siguent una defensa de 5, pues, jo crec que és més important que mai pues, tindre aquestes ulls a l'esquena.
1: I deixant a banda el tema esportiu, el que va ser el partit positiu, i ho hem destacat en la nostra portada, d'aquest informatiu, de lo millor del trofeu taronja va ser la resposta de Mestalla, la resposta dels aficionats valencianistes per a ser un dissabte 8 d'agost, el mes per excel·lència de tot el món que té vacances, en la calor que feia, la humitat que hi havia el passat dissabte a l'estadi Mestalla, Vicent, més de 41.000 valencianistes. Pues ja dic, en la millor entrada dels últims anys de l'estadi Mestalla en un trofeu taronja.
0: Així és, en esta vida hi ha tres coses segures, i és que quan plou te banyes, que els partits de València tenen la veu de Joan Rovira, i que va, Mestalla no falla mai. Recordem que ha sigut l'afició més fiel de tota Espanya en la temporada passada, en un 90,4% d'ocupació mitjana, traient-li un punt al segon equip. La veritat que és una autèntica monstruositat, i pues, com diguem, pues, més de 41.000 assistents, una xifra que no se veu des de 2019, sí. Front a l'Inter de Milà.
1: Ho comentarem, sí, ho comentarem en la retransmissió del partit, no? Que des de feia 7 anys, se diu pronte, 2019, com dia Vicent, un trofeu taronja no presentava ixa entrada. En aquella ocasió va ser, el València s'enfrontava a l'Inter de Milà, van ser 43.000 els valencianistes, ja dic, en el 2019, i l'altre dia, davant el Newcastle, més de 41.000, que ja dic, desafiant la molta calor que feia, la humitat que era altíssima a l'estadi de Mestalla. Un 8 d'agost, que tot el món està pues, en la platja o en la muntanya o de vacances. Pues bueno, pues ahí está la resposta dels valencianistes.
0: Al final, jo crec que l'afició del València és el millor actiu que té i tindrà el club mai, i ha tingut també en el passat. La veritat que és el millor que té el València Club de Futbol, la seva massa social, i pues, es demostra que no fallen mai.
1: I, bueno, això en quant al partit, i a veure, els actes previs a lo que va ser el trofeu taronja, ja ho comentaren la setmana passada, en ixe xicotet homenatge que va voler fer el club a tots ixos pobles de la província de Castelló i de la Serra d'Espadà que se van veure afectats pels incendis de fa unes setmanes, que desgraciadament tornem a tindre incendis, perquè ahí està encara pues, ixe incendi a la província de Castelló, la Serra d'Engarcerà. Però bueno, el València va convidar els 18 alcaldes d'eixes poblacions afectades, Betxí, Onda, Valldoixó, Eslida, bueno, tots eixos alcaldes van estar el dissabte passat a l'estadi de Mestalla, i van tindre també pues, el reconeixement, el suport, el carinyo de Mestalla, els aficionats de València, que bueno, que jo crec que pues, eixe suport és d'agrair, és un gest, jo crec que molt bonic el que ha tingut el club, i l'altre dia parlàvem al tinent d'alcalde de Onda i ho dia, pues, bueno, que valorava, no? Pues el gest que havia tingut el València, no? Bueno, pues evidentment necessiten molta ajuda tots estos pobles afectats pels incendis, però ahí va estar, jo crec, el reconeixement de Mestalla.
0: Sí, la veritat que també, pues, òbviament, no deixa de ser res més allà de lo significatiu, però que al final l'ajuda, com també va fer el club pues, fa uns anys quan l'incendi de Begís, i així n'ha com en altres casos, a mi personalment pues, me va afectar aquest incendi, i de l'altra banda te dic que al final actes així pues, reconforten i reafirmen el compromís del club en aquesta pues, part de la població valenciana, més allà de que siguen o no valencianistes. Crec que parla molt bé que al final els clubs de futbol i pues, les institucions i els emblemes pues, s'ajunten tots a una per a acabar els dos incendis.
1: I també per anar acabant el que va ser el trofeu taronja, que va tindre la presència del president del València, Kiat Lim, que va estar veient el partit en la llotja presidencial. Un Kiat Lim que va arribar el passat divendres a la ciutat de València, que va estar visitant les obres del nou Mestalla en companyia de l'equip, de jugadors i del cos tècnic, i després va estar Kiat Lim en la basílica, en la visita a la Mare de Déu, que també va fer l'equip i s'ofrena floral. Ahí va estar el president del València, Vicent.
0: Sí, vam veure pues, com anava aquestes obres del nou Mestalla, després en tot l'equip, com has dit, a la basílica, i pues, també va estar ahí pues, per a recolzar a l'equip. Pues, és una imatge d'estar pues, tot l'equip junt, crec que també pues, és bé. Al final, aquestes coses sempre ajuden, i pues, ahí el veiem.
1: Ahí estem veient les imatges d'eixa visita de l'equip, dels jugadors, a les obres del nou Mestalla, també del president Kiat Lim, que després, ja diem, va estar també en la basílica, on també pues, va estar l'equip. Ja ho contarem, pues, el divendres passat, Kiat Lim, que, bueno, al igual que son pare, el màxim accionista del València, Peter Lim, també va estar fa unes setmanes així, a València i visitant les obres del nou Mestalla. Veiem com van avançant pues, ixes obres que, bueno, que ja ho hem comentat. Evidentment van complint-se tots els plaços previstos en la execució de l'obra per a que el nou Mestalla pues, siga una realitat la pròxima temporada, la 27-28. Per això diem que podria ser que este haguera pogut ser l'últim trofeu taronja. Veurem, esperem, però els plaços s'estan complint en quant a l'execució de l'obra. Va tot molt bé i en els plaços previstos, ara tots aquests treballs en el nou Mestalla estan pues, enfocats al cert, a lo que va ser l'alçament de la gran coberta i és el que van estar pues, veient, ja diem l'altre dia, el president del València, Kerr Lim, l'equip, els jugadors i el cos tècnic.
0: Sí que és de veres que al final estem en aquest procés d'impàs del Mestalla al nou Mestalla, un nou Mestalla que ja, vamos, va agafant molta més forma i la veritat, Robert, te tinc que dir que al final és una llàstima deixar Mestalla, òbviament és l'estadi més antic d'Espanya, és, vamos, què dir de Mestalla, la nostra casa, però al final, pues, cada vegada que va agafant més forma el nou Mestalla, pues, vas tenir més ganes de veure l'equip allí.
1: Sí, pues, serà una realitat el nou Mestalla a partir de la pròxima temporada i esta, la present, esta temporada 2026-2027, lo que hem dit moltes voltes, anem a despedir con cal i com se mereix l'estadi de Mestalla. Pues ja dic, ha començat ja el compte enrere de lo que serà eixa deu a Mestalla, va ser en el trofeu taronja, i ara, de cara a l'inici de la Lliga, el pròxim 22 d'agost, en eixe partit davant el Celta de Vigo. Bueno, crec que ho hem comentat tot, molta gent està preguntant-nos, bueno, si sabem algo del pròxim partit que disputarà el València, esta setmana, que serà l'últim partit de la pretemporada, encara no sabem res, ni dia, ni hora, ni rival. Quan ho sapiam, evidentment, pues ho comentarem, així en l'informatiu o a través de les xarxes socials del València. Però la idea és ixa, que el València esta setmana puga afrontar altre partit de la pretemporada, que seria pues, ja els últims partits, després del trofeu taronja, abans de l'inici de la Lliga, Vicent.
0: Sí, al final pues, el València té que fer el seu paper, ho hem dit abans al principi de l'informatiu, per si algú ha entrat més tard, perquè venia de la piscina o el que siga, pues, l'equip que ja està intentant trobar ese partit, és jo crec que important que se trobe algun partit per a que els jugadors que no van poder, a lo millor, pues, jugar tants minuts l'altre dia en el trofeu taronja, puguen sumar també minuts per a que apleguen en el major rodatge a la primera zona de Lliga, però que pues, al final veurem com
1: bueno, queda
0: la
1: pues, cosa. Ho comentarem i estarem atents també pues, a totes les notícies que vagin produint-se. L'equip, ja ho hem comentat, ha tornat este matí als entrenaments, s'ha dit que ja està fent treball en solitari, treball de camp, però són bones notícies perquè continua donant passos endavant de la seva recuperació. S'espera que puga estar per al debut en la Lliga. Pendents també del mercat de fitxatges, el València ha intensificat les negociacions per afirmar ixe lateral dret, se té clar el jugador, el perfil, i ara pues, estem en ixe procés de negociacions entre el club i els mateixos jugadors, a veure si en els pròxims dies també tenim bones notícies que contar, Vicent.
0: Per cert, parlant de Umar Sadiq, també volíem agrair des del club l'acollida que ha tingut la seua sorpresa a Cristian Tornero, el xiquet que va participar en el campus UCF d'ací, de Paiporta, valencianista, i que el seu ídol era Umar Sadiq, en ixa sorpresa que li va donar el jugador nigerià.
1: Continuem en este informatiu del València d'este dilluns 10 d'agost. Ara anem ara en l'actualitat de l'acadèmia, el Mestall, el juvenil, el València femení. Encara tenim moltes coses a contar.
2: VCF Media, VCF Radio. El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
3: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
2: Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos. Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la terra de valentía. Festejam les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
4: VCF Radio, la Academia.
1: Anem con cada dia. L'actualitat de l'Acadèmia, sí, l'informatiu, el Mestalla, el filial del València, que està intractable en esta pretemporada. Tres partits, tres victòries i molt bones sensacions dels de Òscar Sánchez Vicent.
0: El València-Mestalla de Òscar Sánchez, que continua sense alçar el peu de l'accelerador. Tres victòries de tres, recordem, primer frontal Villarreal B, després frontal Sunderland sub-21 i ara ho ha fet frontal Cieza, important perquè és rival de Lliga, el Club Esportiu Cieza, en el trofeu Espartero, que és el seu trofeu particular, així que és molt bona notícia.
1: Li va guanyar al Cieza, com està comentant Vicent, que és un pròxim rival en la Lliga del filial del València, del Mestalla, en un partit que anava perdent, Vicent, 2-0, i que van acabar remuntant 2-3.
0: Bueno, una de les coses que més m'agrada d'este València-Mestalla és que al final és un equip que no es dona per vençut mai, però mai dels mais. La veritat que si algo estan ensenyant-los és a barallar, vamos, a pelear hasta el últim moment. Primer, pues el Cieza pues, anava en ese 2-0, i després, en els minuts finals, i crec que és en el 70, després el 85 i el 90, Ismael va marcar, després Rubén Fernández i Hugo Guijarro, els tres golejadors del València-Mestalla. Recordem, és especial El segolitzador perquè, una, Ismail és un xiquet de 2009, és juvenil de segon any, però que en el València Mestalla està quallant una pretemporada espectacular, tant en els entrenaments com en els partits. La veritat que té molt bones condicions. Recordem que és el capità, Robi, de Marroc, de la selecció marroquina. És el capità, Ismail. També Rubén Fernández, que pues, està tornant a jugar després d'una lesió de llarga duració i, en este cas, pues, per fi ha pogut tornar a fer el que més li agrada, que ha tornat a veure porteria, i Hugo Guijarro, que puja del juvenil, i al final sempre és bo que les peces que pugen del juvenil tinguin.
1: I això tenint en compte que 6-7 jugadors del Mestalla estan en dinàmica del primer equip en esta pretemporada, i que són jugadors importants, que ho van a ser també per al Mestalla, perquè ara estan ajudant al primer equip, però després tornaran al Mestalla, eh?
0: Home, ese partido no jugaren, pues bueno, ni David Torbi, ni Rodrigo Amón, ni Aaron Mayol, ni Jaume Durán, ni Juan Yala, no sé si me dice algú, pero al final, pues a Emmanuel Vázquez tampoco, pues jugar un partido o una pretemporada, mejor dit, en 16 jugadores que están en dinámica de primer equipo, ya sea per edad o per condiciones, pues al final, el que a mí me queda, Robi, de esta pretemporada del València Mestalla, es que todos están bien enchufados y pues que lluiten hasta el últim segon, altre que no estava perquè vam anunciar fa uns dies que la seva sessió a l'Excelsior holandès és Mario Domínguez, que recordem que va marcar 16 gols en el València Mestalla, i el club holandès, Excelsior i el València, pues, va plegar un acord per a la seva esta temporada, però com venim dient...
1: Bueno, pues... El Mestalla, invicte en la pretemporada, l'equip d'Òscar Sánchez, que bueno, afronta una nova setmana de la pretemporada, també pues, els pròxims partits que té previstos disputar així, en la ciutat esportiva de Paterna. Ja anirem confirmant aquests partits del Mestalla. I el juvenil. El juvenil que, recordem, estos... Díez está comentando, está en el torneig de La Palma, torneig Cante Pro, on vol revalidar el títol de la temporada passada, no va poder ser, va perdre en la final, Vicent, caigent en la tanda de penals davant el Tenerife, una llàstima.
0: Bueno, va perdre en la final, però la veritat és que va fer un grandíssim torneig. Recordem que al final la pretemporada pues, serveix per això. És un bloc molt nou de jugadors, que la majoria no han jugat junts. Esta temporada, bueno, esta pretemporada, millor dit, d'estiu, pues, serveix per a que se vagin adaptant. També han aplegat els nous fitxatges. La veritat que hi ha prou cares noves. De fet, Euge Rivera pues, és la primera temporada del juvenil que va agafar en Nacho Tarín com a segon entrenador, i al final estan fent-se a l'equip. Han estat en aquest torneig sub-19 de la bonita Cante Pro, han jugat 5 encontres en els que pues, bueno, la fase de grups, primer 1-1 frente a les Palmes, 1-0 en un partit decisiu frente al Sevilla i 0-6 frente al Atlético Paso, un balanç de 8 gols a favor i 1 en contra, i després en les semis van vèncer a una Real Societat que era un molt bon equip, però la València d'Eugi Rivera es va imposar hasta perdre en la final 2-2 i en els penaltis.
1: Ara també el juvenil a continuar el seu treball de pretemporada en la ciutat esportiva de Paterna. Acabem parlant del València femení, que també esta setmana afronta un nou partit de la seva pretemporada, així, en l'Antonio Puigades, el dimecres, 9:30 del matí, en el derbi, davant el Llevant. Partit, bueno, ja dic que pues, obert al públic, als aficionats, però això sí, fins completar aforament el dimecres, així, ixe partit.
0: Fins a completar aforament el dimecres a les 9:30 del matí, tindran que matinar que vulga vindre així a Paterna, però en la calor que fa, pues, a vegades, jugar tan pronte és hasta millor que jugar per la vesprada, la veritat. El València femení, que pues, recordem que és el penúltim partit de pretemporada, encara que queda ixe 18 d'agost front al equip femení del PSG en ixe Pinatar Arena, que ja és un escenari habitual per als partits habituals del València, tant masculí com femení, i el València femení, pues, que com diguem, jugarà el partit. També recordem que tenim una protagonista en el València femení que juga les semifinals de la Copa Àfrica.
1: Yasmín, sí, Yasmín. No s'oblidem de Yasmín, que està en les semifinals, Vicent, com tu bé dies, de la Copa d'Àfrica. Marruecos, que es la selección Yasmín, van a guañar a Sudáfrica.
0: 2-1 frente a Sudáfrica. Al final, pues, bueno, son competición molt exigents i Yasmín, una dels pilars de l'equip, que veurem la veterana si pot alçar i ser Copa Àfrica.
1: Yasmín està en les semifinals i Rebeca Elo va caure en la seva selecció de Costa de Marfil davant Argèlia. Bueno, pues, això ha sigut tot en este informatiu del València d'este dilluns 10 d'agost. Nosaltres tornem demà, com sempre, sí, a la mateixa hora per a contar-vos l'última hora i l'actualitat del València. Ja diem, així estarem en el directe a partir de la una i si no, bueno, pues, també podeu veure i escoltar este informatiu en l'app del València, ahí a qualsevol hora del dia en podeu veure l'informatiu i si no també en el podcast en iVoox i Apple Podcast.
2: Han escuchado una reemisión del informatiu. Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. VCF Media Radio, la ràdio del sentiment. La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida per a parlar de salut i sobretot d'hàbits saludables per a futbolistes, per a xiquets de l'acadèmia, per als pares, per a tots, jo diria que per a tots, perquè la veritat és que esta secció està sent pues, molt instructiva, molt educativa, molt formativa i sobretot està agradant moltíssim, que això és l'important. I avui anem a parlar amb el doctor de l'acadèmia, en Juan Aliaga, sobre les vacunes. Doctor Juan Aliaga, bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada, Robi.
1: Les vacunes, per a què serveixen, com utilitzar-les, són molt importants, eh?
5: Sí, com ja sabeu, sempre que arriba la tardor, des de les estaments governamentals, ja sabeu que solen començar les campanyes de vacunació generals contra la grip. Ja sabeu que dentro de la població que tenim hi ha certes poblacions d'especial risc, la gent major, la gent que té algun problema de salut, i jo inclouria dins dels grups la gent que practica esport, com ja parlarem després, si mos ho pregunten. I entonces la vacunació en ese grup de gent és molt recomanable. Nosaltres des dels serveis metges pensem que és una bona oportunitat aprofitar aquest moment, aquesta campanya que estan fent des de la conselleria, per assenyalar, encara que siga breument com fem així, els principals coneixements sobre aquest tema i en això intentar fomentar entre els xavals de l'acadèmia la pràctica tant de la vacunació general, que saben que hi ha un calendari que més o menys es segueix, com de certs hàbits que són fonamentals perquè tota la immunitat, les defenses que tenim pròpies, puguen estar a un nivell acceptable per evitar en lo possible tot el resto d'infeccions que no anem a poder acudir en aquestes vacunacions.
1: O sea, les vacunes també són importants per als esportistes i en este cas també per als futbolistes del València, així que és de l'acadèmia. Doctor, anem allà a les preguntes.
5: Anem-hi.
1: Primera pregunta.
6: Hola, soy Xavi Pascual Alfonso y quiero saber para qué son las vacunas.
5: Bueno, en concepte general, una vacuna és un producte que s'obté actualment des dels laboratoris que porten part d'un producte biològic patògeno. Normalment són bé bactèries, bé virus, inclús està intentant ser fer-se en alguns paràsits, com el del paludisme, la malària, i aquests productes inoculats en la persona, tant de forma oral com en forma subcutània, o inclús algunes intramusculars, provoquen una resposta immunitària del cos que el que vol és intentar que aquest virus o aquesta bactèria no infecte mai a la persona, és a dir, donar-li un escut contra la possible presència a posteriori d'un agent patògeno que pugui incloure una malaltia important.
1: Doctor, podria passar, perquè a mi m'ha passat, que m'ha vacunat de la grip i als dos dies ha tingut una grip de por.
5: Sí, podria passar. A veure, sabeu que n'hi ha certs tipus de gripe, n'hi ha diversos serotipos. Normalment el que fa les vacunes, establís quines són les epes més patògenes d'eixa temporada i se fiquen eixes, però podria ser que casualment tu agarres una altra, o que el que tu has agafat no és una grip, sinó o sigui, un gran catarro associat al treball que està fent eixa vacuna en el teu cos i que has baixat un moment les defenses perquè estava treballant en un altre assumpte i pues, has que s'ha agarrat un gran catarro paregut a una grip.
1: Pues això me va passar. Però bueno, segona pregunta.
6: Hola, soy Diego y quiero saber si todas las enfermedades tienen vacuna.
5: A día de hoy, no. Sabeu que n'hi ha un calendari vacunal que segueixen des de pediatria tots els xicons. Són la majoria malalties importants, com pot ser el sarampió, com pot ser la rubeola, la parotiditis, totes aquestes malalties que nosaltres passàvem de jovenets i que ara intentem evitar que se passen perquè no perquè no siguin lleus, la majoria de nosaltres les han passat i no han tingut problema, però està reconegut que totes elles tenen certes complicacions, algunes d'elles mortals, que hem d'intentar evitar i per això són les campanyes de vacunació. S'han salvat moltes vides en això i realment ja sabeu que hi ha campanyes de gent que està a favor, gent que està en contra, que si són químiques, que si són... La veritat és que està demostrat que és una tàctica absolutament positiva i que cal afavorir-la sempre que es puga.
1: Tercera pregunta.
7: Hola, soy Lucas. Vull saber si n'hi ha que vacunar-les de totes les malalties.
5: Deuríem de vacunar-nos de les malalties que ocorrixen en el nostre mitjà habitual de vida. N'hi ha moltes més vacunes que les que n'hi ha en el calendari vacunal actual. I, de fet, el que passa és que són malalties que potser ocorrixen en determinats llocs del món on nosaltres pues, no tenim accés. Casualment, nosaltres ens ocorreix que en els xavals pues, solen viatjar a països d'Àsia, països de Sud-amèrica, on hi ha certes malalties endèmiques que tenen vacunació i que nosaltres així no en tenim i que no estan incloses en el calendari vacunal. I les vacunes les anem a ficar soles puntualment quan anem de viatge.
1: Quarta pregunta.
8: Hola, soy Reyes y quería preguntaros cómo influye el deporte en nuestras defensas.
5: Una activitat física intensa és de veres que afavoreix la nostra salut, però les nostres defenses probablement són les víctimes de tota aquesta salut, perquè és de veres que l'exercici dona una certa defensa, una certa baixada de les defenses a nivell general. És per això perquè nosaltres insistim molt en els temes d'higiene, perquè evidentment els nanos quan acaben d'entrenar, si no tenen una cura en portar una higiene adequada, són més susceptibles d'agarrar xicotetes infeccions tant en la pell com en l'aparat cardiopulmonar, i és per això que sempre defenem la menjada de verdura i l'aport de vitamines, que també són responsables un poquet de que els composants de la nostra immunitat, de les nostres defenses, que és el que vosaltres digueu, pues estiguen a un nivell adequat perquè no tinguem problemes de salut.
1: Quinta pregunta. A part de les vacunes, com se pot millorar, evidentment, aquestes defenses?
5: Bueno, ja ho hem dit. Bàsicament, en una cura higiènica, en uns hàbits saludables en quant a higiene, que ja parlareu la setmana passada, segons conegam, i després en una dieta rica en productes que, diguem, favoreixen això, bàsicament vitamines, bàsicament minerals, allò que està un poquet inclòs en la formulació del treball de les cèl·lules que són les responsables de controlar totes les infeccions que entren en el nostre cos.
1: Altra pregunta, penúltima.
9: Soy Aitor. Si la gripe se cura sola, ¿por qué nos tenemos que vacunar?
5: Sí, bueno, això ja... La realitat és que el fundament de la vacunació, a banda d'evitar en lo possible un número determinat de casos, sobretot se basa en intentar evitar les complicacions que duen alguns casos. Per això normalment es recomana o s'exigeix que els grups de risc siguen es que se vacunen, recomanablement, vull dir, la gent que és major i té algun problema cardiopulmonar, perquè és coneguda que la grip pot donar problemes de pneumonies o problemes a nivell pericàrdic, és a dir, de problemes de cor o de pulmons importants. Pot, tota la gent que té problemes de aquest nivell, la gent que treballa en grups de risc, la gent que pot contagiar-se fàcilment en una persona perquè està treballant en ella, bàsicament doncs, metges, infermers, tot el sanitari, el cos de mestres, tota la gent que té un contacte en gent que pot portar, perquè la facilitat de portar la grip és superfàcil, tant per la respiració com pel contacte personal.
1: I l'última pregunta.
10: ¿Quan me tengo que vacunar de la gripe?
5: Sí, la conselleria has començat la setmana passada, crec que ha enviat, no sé si a vosaltres us ha arribat, a mi ja m'arriba perquè soc has estat ahí ficat i sempre ens arriba, acuérdate que a partir d'esta setmana hay que vacunarse de la gripe, i van fer una campanya que dura des de ara octubre fins a Nadal o gener, on en els centres de salut esta vacuna és gratuïta absolutament i es recomana que tots els gent grup de risc, inclús la gent ja dic, que practica un esport de forma intensa, perquè és gent que és més proclive a agafar aquesta infecció.
1: Bueno, doctor, pues t'ha sigut la secció d'avui de les vacunes, i ja dic, recalcar, és important vacunar-se.
5: És absolutament fundamental. No perdre ni una.
1: Molt bé. Bueno, pues... sap que està triomfant aquesta secció, no?
5: Ho sé. Ja,
1: és de les més escoltades, eh?
5: Personalment, te ho puc comentar perquè quan jo tinc contacte en els xicons i en els pares dels xicons me ho diuen, que ho han sentit i que els ha agradat.
1: Pues bueno, pues anem a continuar setmana darrere de setmana i un dia li faré una suggerència. El tema de la veu, què hem de fer, com previndre els constipats, perquè un servidor se constipa molt. Sí, i entonces, vull que dediquem un dia això, ho podrem fer, una pregunteta li podré fer, no?
5: Jo te prepararé un bon speech un dia sobre què fer en la veu.
1: Gràcies, doctor.
5: Vale, a tu.
11: No te pierdas la última hora del València Mestalla en l'informatiu de UCF, Media Radio i en Sentiment UCF. Te lo dice Alejandro Panach.
2: ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club, una forma diferente de pertenecer, una forma premium de crecer. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
12: Valencianistas, soy André Almeida. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida. Des d'avui i totes les setmanes anem a estrenar esta, sí, a VCF Radio, esta nova secció de la Fundació del València, anomenada La Fundació te dona vida. Una secció per a parlar d'hàbits saludables, no? Bueno, però jo crec que va dirigida per a tot el món, eh? Per a futbolistes, per als joves jugadors que estan així en l'acadèmia, els xiquets, els pares, les mares. Jo crec que és molt, molt important, no? Bueno, això és com alimentar-se, com hidratar-se, com fer la higiene. Ja dic, tots aquests assumptes són els que anem a parlar així en esta nova secció que avui estrenem, anomenada La Fundació te dona vida. Totes les setmanes anem a parlar amb els doctors de l'acadèmia, amb Juan Aliaga, amb Álvaro Sala, bueno, per a que ells també ens ajuden i ens donen resposta a tot allò, pues, referent a l'alimentació, la hidratació, en fi, als hàbits saludables, que és molt important per a un esportista, per a un futbolista, per a xiquets de la acadèmia que estan així. Cuidar-nos un poquet millor. I avui anem a començar esta secció amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Rodi.
1: Bueno, jo crec que va ser molt interessant, no?, esta nova secció que estrenem avui, no? Jo crec que molt instructiva, molt educativa, no?
2: Ixa és la nostra idea, de que això ens servisca als xicons i tantes pares perquè tinguin uns hàbits lo més saludables possibles i que això els ajudi a fer la seva activitat esportiva, que al final i al cap és la nostra tasca, sí.
1: Perquè vosaltres, així en l'acadèmia,

0: Mia, bueno, de tant en tant feu xerrades amb els pares, també per a dir-los com alimentar a xiquets. Això ho feu habitualment?
1: Sí, dins de les nostres tares, així, una d'elles és la de la informació i de la formació per als pares i per als xiquets de tot allò que puga intervindre la medicina dins del seu desenvolupament, dins del camp de futbol. I probablement el que més podem intervindre nosaltres, o més, per lo menos a la modo de veure, el més important és la manera d'alimentar-se. I per això anem a començar aquestes xerrades.
0: En alimentació, que és molt important, és importantíssim.
1: Importantíssima.
0: Bueno, estàs preparat ja per a les preguntes? Preguntes de xiquets, d'ací de l'acadèmia i dels pares, eh?
1: Ah, m'agrada moltíssim això.
0: Bueno.
1: A veure per on hi sent esto.
0: Primera pregunta, doctor.
2: Soc Mario i vull saber si és important des de xunar bé.
1: A veure, dins de la horària de l'alimentació, hem de tindre en compte que quan s'alcem del llit hem d'estar moltes hores sense fer cap d'activitat. El nostre organisme està descansant i també està sense prendre ningú tipus d'alimentació. Necessitem un aport d'energia que ens permetisca fer les nostres activitats diàries. Per això entenem que el desdejuni ha de ser si no en quantitat, com tot al cap del dia en alimentació, almenys sí, el 20% de la quantitat de calories del dia haurien d'aportar-se en esta primera menjada.
3: Soy Óscar Mogo. ¿Qué contiene un buen desayuno?
1: Aviam, això n'hi ha moltes teories sobre el tema, però lo que actualment està més en boga en quant a la nutrició, i sobretot la nutrició al cap de l'esport, és fer un menú equilibrat, és dir, no prendre soles un plat o soles una beguda en fruita o en llet, sinó que el desdejuni estigui composat de diversos composants. Normalment un lácteo, normalment un cereal, que ens aportarà hidratos de carbono, que són l'energia, sobretot si són carbohidratos de lenta metabolització, que són els que més aconsellem a aquestes hores del dia. Després un bon got de fruita, que a més d'aportar-nos vitamines i algo de fibra vegetal, ens va aportar quantitat de líquid que va afavorir que els nostres músculs se puguen manejar de forma correcta després d'haver estat parats molt de rato. I això, si li podem afegir pues una xicoteta part de proteïna, que pot ser en forma d'un trosse de jamón york o pernil serrano, totes aquestes alimentacions que siguen no massa carregades de grasa, pues en això jo crec que tindríem un desdejuni adequat.
0: Prengueu nota, que és molt interessant el que està dient el doctor. Tercera pregunta.
4: Hola, em diuen Mario, volia saber si són o no són adequats els aliments en sucre.
1: Aviam, és de peres que als nanos és la que més li sol agradar, però a veure, partim de la base de que els diferents sucres que n'hi ha dins de l'ou que nosaltres podem prendre, nosaltres quan parlem de sucre parlem de carbohidrats. Els carbohidrats tenen dos tipus de diferenciació: el carbohidrat de lenta metabolització, que composa tant de la pasta, l'arròs, tot allò que tinga llegums o el pa, la quereguilla, i després tenim els de ràpida metabolització. Ahí nosaltres incluïm bàsicament el sucre, els aliments rics en glucosa o sacarosa. Són una sèrie d'aliments que aporten una energia de forma molt ràpida, que generen una sèrie de canvis en el nostre metabolisme que, diguem, que alteren el bon funcionament si s'abusa d'ells, com en tots els aliments. I, a més, tot allò que no se consumeix és ràpidament inclòs en el cos en forma de grasa. I pues, és una manera d'acumular pes que no ens vendria, no seria beneficiós.
0: Quarta pregunta.
5: Hola, soy Denise. A mí no me gustan las verduras. ¿Hay que comer verduras?
1: Ya lo sé que que ha tingut en casa xiquets, ya lo saben. De tota manera, ells deben de ser conscients, i jo sé que els pares ho fan i costa, però ho fem, que el principal aport de composants de vitamina estan en les verdures i són importants, per tant, per tot allò que necessitem per a l'activitat física. Estem parlant de xiquets que estan fent esport, que estan treballant la seva musculatura, que estan jugant una sèrie de reaccions químiques que bàsicament se duen a terme en ajuda d'uns productes que nosaltres denominem vitamines, que són composants que bàsicament se troben en totes les verdures, a banda de que ajuden a ampliar, amb la qual la gana de menjar és menor i consumeixes menys aliments que te van a produir després sobrepès, i a banda ajuden també a que l'hàbit intestinal funcioni de forma adequada. Són tots avantatges.
0: Molta fruta i molta verdura. Això és fonamental en l'esportista i més en els xiquets a aquestes edats.
1: Efectivament, i sobretot és interessant que ells prenguin l'hàbit de fer-ho. Sabem que és difícil i, en fi, inclús en congressos es parla de com habituar els nanos, perquè és de veres que és una gran complicació, però hem de donar compte de que n'hi ha que fer-ho i n'hi ha que lluitar per això. Insistir. No insistim prou, però a veure si ho aconseguim en estos.
0: Quinta pregunta.
6: Hola, me llamo Seila y mi pregunta es, ¿cuántas veces hay que comer al día?
1: Bueno, actualmente los pediatres están, yo creo que están todos de acuerdo en que la millor manera de fer l'alimentació en qualsevol estadi evolutiu i en qualsevol activitat física unitàriament són 5 menjades al dia. 5 menjades de manera que estigui a repartir el menjar, com vos deia abans, un 20% aproximadament en la menjada de la primera del matí, aproximadament un 30% a migdia, un altre 25% per la nit al sopar i el que resta, que són 10-15%, repartit en dos mitjans intermitjanes que són l'esmorzar i el berenar, però que hi ha que fer-los per no fer massa espai entre una i les altres.
0: Altra pregunta.
7: Hola, quería saber la importancia de la carne y el pescado.
1: Hi ha que menjar proteïna. La proteïna dins de la nostra alimentació és la responsable de que tinguem una bona arquitectura muscular i òssia. Entonces, no n'hi ha una altra manera de que això estiga fort que fer l'aport a base de menjar. I bàsicament els aliments que hem comentat, probablement incloent també l'ou, que també és una font important de proteïna, però potser tant la carn com el peix en quantitats importants al cap de la setmana és la base de que nosaltres puguem tindre una musculatura ben forta, a banda de els productes que tenen i les propietats sobretot del peix en quant a aport d'una sèrie d'elements nutricionals que no tenen altres aliments. Són productes que després parlarem d'ells, les grasses insaturades.
0: Ahí anem, al tema de les grasses.
8: Hola, soy Gonzalo y quiero saber si todas las grasses són bones.
1: Pues sí, sempre han sigut desqualificades, sempre ha sigut un aliment proscrit com algo roïn. És evident que l'excés de greix no és el més adequat, però també és de veres que certa part de composants d'alguns tipus de grasses se consideren ja avui en dia com elements fonamentals en l'alimentació, bàsicament una sèrie d'àcids omega, que són unes grasses especials que s'ha vist que estan relacionades directament amb la bona salut cardiovascular de les persones. Això està sobretot en els fruits secs i en els peixos, sobretot el peix blau és un dels més rics. Per això és recomanable sempre que alguna part de les menjades pues, siga en aquests composants. Si hem d'elegir un altre aliment que siga part de greix i que siga per a nosaltres un aliment indispensable en l'alimentació, és l'oli d'oliva. Ja sabeu que està inclòs en la famosa dieta mediterrània, evidentment en cru, perquè si el tenim que calfar sabem que perd les propietats, les grasses se transformen per física i ja no són tan recomanables, però si som capaços de ficar-lo en la dieta junta una bona ensalada, doncs tindríem una verdureta i un fantàstic oli d'oliva de qualitat.
0: Millor que millor. Bueno, doctor, has podido comprobar que, bueno, que els nanos i els pares estan en la faena, a Sosbo. Este és el camí.
1: M'alegre, així nada té que ser i així esperem que continuï al cap de la temporada. Anirem continuant veient-se.
0: Sí, pues, perquè la setmana que ve pues, tornarem en esta secció de la Fundació Te Dona Vida. Estarà el doctor Álvaro Sala i bueno, parlarem d'higiene, que també és molt important, no?
1: Sí, i ho és. Jo... ja portem uns quants anys així en el club i és de veres que de vegades veiem algunes actituds a nivell d'higiene que ens agradaria que els xicons es donaran compte de que poden fer-se millor, no? I simplement és pues, donar uns consells i que se donen compte de com deuen de comportar-se i sanitàriament parlant, higiènicament parlant, dins d'un vestidor o en el transcurs del quan estan entrenant.
0: Pues doctor Juan Aliaga, el doctor de l'Acadèmia del València, crec que ha sigut molt interessant i bueno, pues continuarem parlant de hàbits saludables per a formar a xiquets de l'Acadèmia i a tot el món.
1: Molt bé, Robi, pues així vos esperarem.
9: VCF Ràdio, Amunt València. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada! Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt València. Amunt TM.
10: Soy Rubén Iranzo, jugador del Valencia Mestalla y sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dona Vida. Estem en la secció de hàbits saludables de la Fundació del València. Avui anem a parlar de la salut dental. És molt important, eh? Més important del que se pensem per als esportistes, per als futbolistes, el tema de les dents, perquè ens ajuda també a previndre les lesions. Però bueno, ara ens ho conta tot i ens ho explica el metge de l'acadèmia, el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal?
2: Bona vesprada, Rubi, si estem una altra vegada.
1: Estàs un poc constipat, no?
2: Sí, no he fet cas a mi mateixa dels consells que donem i mira el que passa.
1: N'hi ha que previndre, la setmana passada parlarem de previndre els constipats, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Però vaya, bueno, vaya. La veritat és que l'horatge tampoc acompanya, eh?
2: No, la veritat
1: fred,
2: és que
1: fa calor.
2: S'enganyem a vegades en la roba que escollim per la faena i és el que passa. No, ningú estem lliures, ni els metges.
1: Bueno, doctor, avui anem a parlar de la salut bucodental, que és més important del que pensem, sobretot per als esportistes, per als futbolistes, per allò d'evitar lesions.
2: I tant, encara que no n'hi ha estudis científics clars que ho demostren, nosaltres en la nostra experiència sí que hem observat que n'hi ha certa relació en lesions, sobretot de tipus muscular, associades a una higiene dental no adequada. I com tot en esta vida del deport, moltes vegades té més que veure la prevenció i l'adquisició d'uns hàbits saludables per a previndre qualsevol problema a posteriori. Aleshores, nosaltres hem intentat que tots els xiquets que estiguen a la nostra escola puguen assolir tots aquests hàbits i de fet estem a punt de començar una campanya en el club de que, en el qual una entitat d'odontologia va a fer una revisió a tots els nanos de l'acadèmia.
1: O sea que anem a començar ja ara ja la campanya de revisió de les dents de tots els xavals, dels xicons de l'acadèmia, no?
2: Va fer-se, sí, i bueno, ja l'han fet en la gent major, en els certes juvenils, els que deixes i falta ja han sigut revisats, i no sols hem revisat l'habitual tema que vosaltres sempre m'instruïm més, que és la càrie, sinó altres tipus de problemes, com les maloclusions. Més que res, no perquè n'hi hagi que intervindre directament en elles, sinó per aconsellar, perquè sí que és de veres que són alteracions que ajuden a que la dentadura no faci el seu treball de forma adequada. Bàsicament, el seu treball és fer la primera part de la digestió de l'alimentació que fem.
1: Bueno, doctor, pues anem amb les preguntes dels oients, dels xicons i dels pares de l'acadèmia que estan així en tots els dies en la ciutat esportiva de Paterna. La primera pregunta.
3: Me llamo Lucas y quiero saber cuántas veces me tengo que lavar los dientes al día.
2: Bé, si jo fora un odontòleg, probablement te diria que cada vegada que vas a la cuina o al menjador, després hauries de rentar-te les dents. Per una mínima higiene, considerem tots que haurien, per lo menos, de rentar-se després de cada una de les menjades principals de la jornada, per a que tots els restos d'aliments no queden dins dels forats que tenim d'entre les dents i que això puga produir un focus d'infecció en aquesta zona, tant a nivell de la geniva com dins del mateix dent, generant una caries dental.
1: A voltes se parla 3 voltes al dia. No, és millor sempre que menges algo rentar-te per a que no quede ahí absolutament res entre les dents.
2: Evidentment. N'hi ha dinars que uno no fa en casa, és fàcil que s'almorzars, que no estem en casa, pues siga complicat, però a veure, depenent també del tipus de dentadura, hi ha altres sèries de dispositius o de maneres de netejar la boca que després crec que ja parlarem en altres preguntes.
1: Segona pregunta.
4: Me llamo Santiago. ¿Y qué tipo de cepillo es el mejor?
2: Bueno, qualsevol que puguem utilitzar són adequats sempre i quan sapiguem bé com raspallar el dent, que és lo important. Vull dir, no és necessari tindre un fantàstic raspall elèctric que puga manejar-se tantes vegades al minut perquè la placa bacteriana es manege. Si fem una bona raspallada de dents en un raspall normal i corrent, probablement aconseguirem el fi, que és intentar que la placa bacteriana que se fa en els dents i que se fa sempre, pues, tinga un creixement el més lento possible i mantinguem la nostra geniva i les dents que estava pegada a ella el més saludable possible.
1: Tercera pregunta.
5: Hola, me llamo Hugo. Si me lavo los dientes, ¿puedo dejar de ir al dentista?
2: Això me ho han preguntat a mi algun xiquet. I la resposta, evidentment, és no. Val? Hem de ser clars en la higiene bucal, però per molt que nosaltres se raspallem bé, que gastem un col·lutori, que sapiguem que també és un apoyo important a l'hora de mantenir aquesta higiene bucal, el que és ben cert és que la placa bacteriana és una placa natural que està ahí i que té tendència a créixer i té una tendència coneguda en quant a temps de creixement. I s'ha demostrat que mínim dos vegades a l'any una visita al dentista per a llevar aquesta placa bacteriana pues ajuda molt a que la geniva no agarre defectes importants, inflamació, gingivitis, que al final porten piorres i falta de agarre a la dent, a la llarga. Entonces, és algo que tenim que cuidar i per molt bé que se cuidem, aquests professionals estan ahí per ajudar i lo molt aconsellable és fer-ho així.
1: Quarta i última pregunta.
6: Me llamo Pablo y quiero saber por qué es importante no tener caries.
2: Bé, vaig a enfocar-te-lo de dues maneres. La primera, la forma funcional, és a dir, nosaltres tenim les dents en la boca per a mastegar bé l'alimentació i aconseguir fer la primera digestió mesclant l'aliment en la saliva de la boca, que és una tarea molt, molt important, que a vegades s'oblidem d'ella. I que aquesta tarea, en la força que tenim que fer, que és una força important, és difícil poder-la fer quan tens una dentadura en càries. La càries és una infecció de la dent que conlleva una pèrdua de la zona externa de la pròpia peça dentària, de lo que és l'esmalt. I, evidentment, tu, si mastegues, vas a tindre dolor, no vas a mastegar igual, vas a menjar normal. Això és una manera. L'altra manera és la forma indirecta. I és el que parlàvem abans. Per a ells, demostrat que aquestes xicotetes infeccions, no només de la boca, sinó d'altres parts del cos, podien ser, però bàsicament de la boca, perquè és on més freqüent se dona, estan relacionades amb problemes a nivell muscular, perquè es produeixen certes desequilibris bioquímics a nivell de les zones celulars que favoreixen la...
0: El millor de VCF Media.
7: Avui vos anem a donar una classe de valencià per a celebrar el dia de la llengua materna.
8: Teniu que estar atents, que el que pitjor ho faci pagarà una paella.
9: Mel de romer significa algo que és perfecte o que està molt bé. Com per exemple, una chua bonica que acaba en gol seria una chua mel de romer. O quan una paella està molt bona se diu, xa, esta paella és mel de romer.
7: Ara vosaltres teniu que pronunciar mel de romer.
10: Mel de romer.
7: Era tu?
10: Mel de romer.
9: Molt bé, xiquets.
10: Molt bé.
8: Tota pedra fa paret significa que qualsevol detall suma per a aconseguir un objectiu, per a guanyar un partit.
7: Acertat, Andrés.
10: Tota pedra fa paret.
9: Tota pedra fa paret.
7: Molt bé.
8: Guanyar, guanyar i guanyar significa aconseguir la victòria cada vegada que juguem un partit. El que volem és guanyar i guanyar i és el que ens demana Rovira en la ràdio oficial del club sempre abans d'un partit.
10: Guanyar, guanyar i guanyar.
7: A tu?
9: Guanyar, guanyar i guanyar.
10: Com ho has de pronunciar?
9: Guanyar,
7: guanyar.
9: Guanyar, guanyar, guanyar i guanyar.
8: Te amo, tío. No. És del meu poble, eh? esperem que siga el meu poble. A la taula i al llit, el primer crit significa que quan ens criden i el dinar està en taula o el sopar, n'hi ha que anar en seguida, no n'hi ha que fer esperar. I per a dormir també, quan ens diuen que n'hi ha que anar a dormir, doncs pues en seguida a dormir.
7: Ara us toca pronunciar-la.
10: A la taula i al
7: llit. Al llit.
10: Al llit, el primer crit.
7: Perfecte. A la taula i al llit, el primer crit.
9: Molt bé.
7: Perfecte, valenciano parlant.
8: Sou uns valencians espectaculars ja, eh? Adoptats, total.
10: Espereu, esta me la set.
9: Molt bona.
7: Això sí que bona frase.
0: El millor de VCF Media. ADN VCF.
11: Son eternas las miradas. Los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis, las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor. Un sentimiento eterno. El Nou Més Dallà. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
0: VCF Radio, el cor de la afición.

0: Está bonito el estadio, ¿eh?
1: ¿Creéis que cambiará con los años?
2: Yo creo que las tracas con los goles se quedarán para siempre, ¿no?
3: Seguro que el estadio se hace más y más grande.
2: Yo os digo que esto se convertirá en un partido cada dos días.
4: Fútbol y más fútbol.
5: Anda, calla. Eso ya no será fútbol, ¿no?
6: Como ahora el balaba de actor, se cree que todo es como en las películas.
5: ¿Y tú, mundo? ¿Qué piensas?
7: Señores, este campo cambiará, porque es ley de vida. Pero hay algunas cosas que no cambiarán jamás. En sus gradas, nuestra gente seguirá dejándose la voz, latiendo por el escudo que llevamos en el pecho. Habrá noches en las que el grito del murciélago se escuchará por toda Europa. Representamos un sentimiento que ha de ser inmortal y que su templo será este estadio. Será pisado por los mejores jugadores de la historia, pero ninguno como los nuestros, que sabrán llevar el peso de la camiseta y sabrán dejarse el alma detrás de cada balón, porque somos el Valencia. Y Mestalla es nuestra casa.
3: ¡Eso es!
5: ¡Eso es!
2: Inmortalicemos este momento junto a nuestra casa.
7: ¡Por Mestalla!
8: ¡Por Mestalla! Mestalla.
9: El millor de VCF Media.
10: Hola, soy Esther Gómez. Sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.
11: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
12: Bona vesprada. Els parla Mestalla. La meua gespa l'ha enxafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur: tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
0: Hola, soy Diego Torbi. Escuchar los partidos de Valencia en Mestalla en la radio oficial del club.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment. 100 anys d'història. 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Para mí Mestalla es el corazón del Valencia Club de Fútbol.